0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ràdio Montornès, èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte con Nuria Cachán.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi, causat per un robatori de cable, afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de Rodalies de l'R14. S'ha habilitat, en aquest cas, servei alternatiu per carretera. A banda, també, tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixats de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinador per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
6: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda també, una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la 2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupants i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, concretament aquesta edició de dilluns 22 de juny de 2026. Doncs ja estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, disposats a compartir amb tots vosaltres aquestes dues horetes que ens portaran cap al migdia. Avui encetem la setmana, com bé sabeu, i venim del cap de setmana. Sembla ser que va ser ahir quan vam dir bye bye, cap de setmana, i ja és avui dilluns. Com sempre diem, la sensació de que el temps passa molt ràpid, doncs és una realitat. I així va la vida. Ja tornem a estar aquí, segurament que vosaltres també, al vostre lloc de treball, amb il·lusió, amb ganes, perquè així ens hem d'enfrontar a un nou dia, cada dia. I avui, doncs, amb la que ha caigut aquest cap de setmana, primera onada de calor, i també deixem enrere la primavera per donar ahir a l'ola a l'estiu. Ahir canviàvem d'estació, avui és el primer dia laborable que ens trobem ja a l'estiu i aquí estem, el Miquel Zafra i la Núria Catxan, com cada dia. De fet, doncs amb una nit toledana, que dic jo, que m'he aixecat a les 3 del matí, he obert finestres i quina festa tenia el jovent, quina festa! És impossible descansar i dormir. Ja s'han acabat les classes, ja tenim horaris lliures i la festa està servida a molts indrets del poble i no tan sols a Montornès, sinó a tot arreu. És un tema que s'ha estès a tot arreu. I és que si és que poden estar al carrer estupendament perquè fa molta calor i és veritat, no hi ha manera de dormir, però clar, quan has d'anar a treballar el dia següent, poca gràcia que et fa, doncs la canalla allà gaudint del seu temps lliure, jiji jaja, no sé, jo era a les 3 de la matinada que m'he aixecat, he obert la finestra i a les 4 he tingut que tancar la finestra perquè era pitjor el remei que l'enfermetat. Sí, Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? A les 4 de la matinada t'ha passat això?
1: M'he aixecat a les 3, tenia molta calor, he obert. Normalment dormim amb tot obert, però hem comprovat que si tenim a l'aire tota la tarda posat i a la nit marxes a dormir, com que encara doncs, pots estar unes quantes hores, perquè si obres al final el que entra és calor, és califa, és uau, quina sensació, no? Llavors vam tancar ahir i jo a les 3 de la matinada ja tenia molta calor, estava molt agobiada, m'he despertat i he dit, mira, començo i obro. Obro davant i darrere, a veure si corre una mica l'aire. Doncs a l'obrir darrere, què hi havia? Doncs a l'escape ple, soroll i soroll.
2: A les 3 de la matinada?
1: A les 3 de...
2: Entre les 3 i les 4
1: de la matinada. Entre les 3 i les 4. A les 4 m'he tornat a aixecar, a tancar la finestra, perquè no marxaven. Vull dir, a lo grande. Jo, clar, aquesta canalla no sé què ha de fer el dia següent, però ara sí que si els aixequessin els pares, potser s'ho pensarien dos nits de fer tot això. Jo entenc que fa molta calor, ho entenc, i que s'ha de sortir al carrer, perfecte, però també hem de pensar que hi ha molta gent que el dia següent treballa. Llavors, ja fa setmanes que la gent de la Pau Picasso es queixa. Ja fa setmanes que hem d'anar a treballar, que ens aixequem a les 5 del matí, que per favor el soroll... És allò de conviure, és un clàssic a l'estiu. Sembla ser que ens queda molt per aprendre. I no... Ria, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Que deia el refrán. Si yo me lo estoy pasando bien, oye, pues los demás que se fastidien. No sé, jo crec que tu ara ets jove, però demà seràs un currant, com la resta de mortals, aniràs a currar i no t'agradarà que et facin això. És qüestió de sortir, de gaudir al carrer, però amb civisme, que diem, no? És allò que molta gent surt a la plaça a menjar pipes. Perfecto. Però porteu-vos una bossa i tireu les càscares dins la bossa. No sé, és fer una mica de comunitat, perquè al final els carrers també són de tothom, no tan sols dels que els embruten, sinó de tothom. I és necessària aquesta convivència. Llavors, sortiu, passeu-lo bé, però mireu de fer el mínim soroll possible, perquè clar, és que hem de dormir amb les finestres obertes, és impossible. I aquesta nit ha estat una nit toledana, toledana.
2: Sí, d'aquestes nits tropicals, doncs el que ens espera de setmana amb aquesta...
1: Va així, no?
2: Sí, sí, perquè tenim sol tota la setmana i no hi ha previsió de canvi, ni que aquestes temperatures baixin molt, o sigui que ens hem d'acostumar ja a patir aquesta pujada de temperatures i, com tu dius, estem ja oficialment dins de,
1: estiu.
2: D'aquest estiu del 2026 i doncs a viure i a passar aquesta temporada que ens espera, que se'ns farà llarga.
1: Sí, la veritat és que aquesta temporada es fa llarga sobretot per això, no? Perquè no pots descansar com vols a la nit. I clar, això dificulta molt després arrencar pel matí i tirar cap endavant amb totes les obligacions que tenim els mortals d'edat, els que tenim una edat. El jovent, al final, mira, estudia i au, ja està, ja ho té tot fet. Vull dir, el plat està a taula. Però també hi ha qui estudia i treballa, també. Però clar, hem de pensar en tota aquella gent que s'aixeca a les 5 del matí o a les 7, és igual, que ha de descansar per suportar el dia. De fet, si pensem una mica en els nostres pares, segurament que arribarem a la mateixa conclusió, no? Però clar, jo crec que no pensem que estem a la societat del jo i no ens baixem del carro, i així anem per la vida. No sé, jo he flipat bastant aquesta nit, perquè mira, que estiguis de 10 a 2 o a 1, vale, però les 3 de la matinada, i eren les 4 i encara estaven pegant grits.
2: Fan activitats amb el skate i
1: no,
2: tot això, no?
1: No.
2: Parlant.
1: No, parlant, cridant, i doncs amb un to molt elevat de veu. Clar, tu pensa que hi ha 5 metres, vull dir, és... Hi ha molta gent que s'està acostumant a dormir amb l'aire condicionat, amb el que això comporta, però és que al final o ho fas d'una manera o ho fas d'una altra, però a la que portes 3-4 nits sense dormir, doncs has de buscar algun sistema, perquè és inviable. I clar, amb la

0: Tots els veïns i veïnes que s'han d'utilitzar les places, s'ha de sortir al carrer, però s'ha de fer amb seny, vull dir, si ningú et diu que no surtis, sinó que ho facis pensant en la gent que ha de treballar el dia següent, i ja està. És la convivència, i hem de tenir la millor convivència. Doncs res, ja ha passat la nit, afortunadament, ja veurem què em trobo avui. Ahir era diumenge, a lo millor entre setmana, ja t'ho diré demà.
1: A veure, sí, demà ens explicaràs a veure quina és l'aventura nocturna d'avui dilluns.
0: Sí.
1: De totes maneres, possiblement també amb temperatures de nits tropicals, com la que hem tingut aquest...
0: Sí, sembla que això dura fins a dimecres. Fins
1: sí,
0: a dimecres.
1: Sí, tenim aquesta previsió, sí, sí.
0: D'altes temperatures i d'estiu i incombustible, perquè amb aquesta calor... Doncs res, anirem veient mica en mica. I també sabeu que els professors, i després ja donarem més detalls, però sabeu que els professors han acabat ja les classes, tot i que encara molts encara hi són a l'escola fent darreres tasques, però hi ha més de 1.300 col·legis a tota Catalunya que informen als pares que el curs vinent, el curs que ve, els nens no faran ni excursions ni convivències. Ho tenen clar els professors. Hi ha coses a les que no estan obligats i com que no se'ls escolta, doncs ells han de prendre decisions. Si ja han fet un munt de dies de vaga amb el que això suposa per casa seva, doncs ara la següent part vindrà ja que afectarà directament a la canalla. I clar, això toca la fibra. Potser hem de recolzar més els professors. Pares, mares, potser ens hem d'aturar i buscar la manera de recolzar aquests 1.300 col·legis que sembla ser que de cara al curs vinent ho tenen clar. De res, aquí estem. És dilluns. Avui tenim un dia bo, però no tenim un cel radiant ni un sol espectacular. Està una mica... Va... Ni sí ni no, però calor, calor en tenim per a donar i per regalar. Re, Miquel, ha arribat a l'estiu i nosaltres també ho sabem bé.
1: I tant que sí, ho notem, estem vivint aquesta situació i a les mañanes també doncs aprofitem per descobrir coses com aquesta.
2: Dóna'm estiu.
0: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.
0: Doncs aquí t'esperem tots els dies que vindran, que encara són molts. Estem al juny i encara ens queda tot el juliol per endavant. Vull dir que, Miquel, feina no ens falta, oi?
1: No, i tant que no, no. I a més, el mes de juliol sempre ho hem dit que és un mes... Encara no estem, però entrarem. Encara ens queden un parell de setmanes per entrar aquest mes de juliol. Però el mes de juliol a la ràdio...
0: És fort. És intens,
1: sí, intens,
0: molt
1: sí,
0: intens.
1: Sí.
0: Miquel, què tal el cap de setmana, que no t'he preguntat?
1: Doncs molt bé, el cap de setmana molt bé, també intentant-me protegir d'aquestes temperatures, amb aquestes nits que també costa molt dormir, i necessitaria un altre cap de setmana, Núria, per recuperar-me del cap de setmana.
0: Això perquè... vol dir que has fet moltes coses.
1: No, bueno, he fet lo típic de coses a casa i a nivell familiar, però ha passat tan ràpid... que es fa curt, necessites un cap de setmana del cap de setmana, a veure si així compensa una mica.
0: A veure, aquesta setmana tenim un dia de descans.
1: Això sí.
0: Sí. Demà treballem, però dimecres...
1: Que ja veurem també com passarem la nit de dimarts.
0: Ah, clar.
1: Serà una nit especial, que ja les nits de
0: Sant
1: Joan.
0: De
1: Sant Joan sempre sí. Són nits intenses, també.
0: Però mira, havíem parlat tu i jo de que aquest any els petards havien vingut una mica més ajustats de temps, i ja aquest cap de setmana sí que he pogut escoltar petards a casa indiscriminadament, al matí, a la tarda, a la nit, però no com altres anys que començaven
1: setmanes abans. Sí,
0: sí, setmanes abans. Sembla ser que al final t'han de demanar prudència, convivència, protecció cap als animals,

0: cap a les persones sensibles. No sé si és això que comencem a tenir consciència, pot ser, o és que no anem bé de butxaca, que això també podria ser.
1: Oh, també són cars, sí.
0: Clar, són molt cars els petards. Sí. Vull dir, no és barat o això, no surt regalat. I potser doncs, hem fet cas una mica a tot allò, no?
1: Pots ser una mescla de
0: tot, de no, Miquel?
1: Coses. Sí, podria ser, sí, sí. Però sí que és veritat que aquest cap de setmana jo també he escoltat ja començar doncs, aquest soroll de petards, però sí que altres anys havíem viscut ja amb setmanes, inclús dos o tres setmanes abans
0: de
1: la setmana de Sant Joan, ja estàvem escoltant doncs, molts petards, no? I aquest any doncs, sembla ser que és una mica més moderat.
0: S'agraeix, s'agraeix. Ara s'entén ja que a partir del cap de setmana doncs, comencin a escoltar i a tirar petards, perquè al final és la revetlla de Sant Joan, és un clàssic entre els clàssics, potser no tant aquí com a València, però són festes, a València també es fan les folgueres, vull dir, són festes molt marcades al calendari, és a l'inici de l'estiu, i tot això doncs, convida a sortir i a gaudir. Anirem mica en mica veient com va tot. Mira, Miquel, si et sembla, anem a l'actualitat local, són les 10 i 22 minuts i ja sabeu que la posada en marxa definitiva dels nous contenidors intel·ligents està ja a tocar dia 29 de juny, just després de Sant Joan. El dilluns 29 començaran a funcionar amb les targes que ja haurem de tenir a casa o amb les apps descarregades al mòbil.
1: Tu ja tens la teva targeta?
0: Sí, la tinc allà darrere la porta per doncs sortir a tirar les basures i tenir-la en un lloc localitzada, perquè jo sóc d'aquelles que quan em van donar la targeta, si la guardo, ja no apareix més la targeta, perquè guardo les coses i el meu cap després he de fer allò del San Cucufato, perquè no sé mai on deixo les coses. Sóc un despiste total i absolut, i a casa ja em coneixen, eh? Llavors vaig venir d'agafar el material que ens van donar a la recollida de targes i vaig dir, la meva targeta la vaig a ficar darrere la porta, allà tinc un clauer amb totes les claus, moltes decoratives, i el vaig ficar amb el seu cordell allà, i allí la tengo, que cada vez que passo la veo i dic, mira, està localitzada, perquè si no, Miquel, un problema.
1: Localitzada. Important això i també important també la setmana,
0: les
1: no?
0: Els dies
1: que pertoca sí. Cada cosa, no? Que has sí. De portar, perquè això està assignat amb uns dies concrets.
0: Hi ha alguns que estan oberts.
1: Molt important.
0: Sí, hi ha alguns que estan oberts sempre, però d'altres que no. I sobretot quan ens van donar el material ja ens van donar doncs, el llistat de tot això. Jo també això ho tinc allà enganxat a la nevera,
1: sí,
0: amb imants.
1: Sí, molt important.
0: Sí, és important perquè després
1: t'oblides. Això sí que ja no recordes quin dia és
0: clar.
1: Per una cosa, quin dia és per una altra.
0: Clar, i si surts a tirar una cosa que no toca, després te l'has d'emportar cap a casa. Si es tracta de civisme, aquí tornem a lo mateix d'abans. Civisme, ho hem de tenir clar, es tracta de que convivim. Potser la mesura no ens agrada molt, però al final quan hi ha canvis costen molt els canvis, o pensem que costen molt, perquè després ho fas 3 dies i ja està, i ja està. És més el que ens queixem que el que és. Llavors jo recomano que ens queixem menys i que actuem més. Va, fem-ho i després ja agafarem l'hàbit i ja estarà. Al final no ens queda una altra, vull dir, són qüestions que ja estan, decisions que estan preses i nosaltres no podem fer res. Bé, com deia, la posada en marxa definitiva dels nous contenidors intel·ligents ja està. Després d'un període inicial d'adaptació, aquest període ja l'hem superat durant el mes de juny, ara els nous contenidors que fins ara estan oberts aniran amb targeta i amb app i començaran a funcionar d'aquesta manera el 29 de juny. En els propers dies la ciutadania rebrà una nota circular informativa a casa amb tota la informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A partir del dilluns 29 de juny, estem a una setmana, es podrà posarà en marxa de forma definitiva el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Durant les darreres setmanes s'han instal·lat aquests nous contenidors, ja estan, i doncs estan oberts. Ara prenem el botó, llegim el missatge que diu de seguida s'obrirà la porta i quan surt aquest missatge ja podeu llençar la bossa de basura. No s'obre sola, l'has d'empanyar, però has de llegir el que posa el lector. I ja està, aquesta fase de prova acaba el dia 29 de juny i des d'aquesta data, des d'aquella data, el 29, doncs ja haurem d'utilitzar la targeta física o l'aplicació mòbil Recicla UBO per poder dipositar les nostres deixalles de les fraccions d'orgànica en vasos i rebuts. Bé, per altre costat, els jocs d'aigua a la plaça Pau Picasso són un clàssic i ja estan en funcionament. Des de divendres, que es van posar en marxa aquests jocs que hi ha a la zona boscosa de la plaça Pau Picasso, estaran operatius durant tot l'estiu, s'han obert amb motiu de l'arribada de l'estiu i podreu utilitzar des de les 10 del matí a les 9 de la nit, coincidint amb l'arribada de les altes temperatures d'aquest cap de setmana. I ja sabeu que són molt atractives per la canalla petita i la veritat és que s'ho passa molt bé allà. Jo recordo la meva filla petita que quan els van instal·lar no volia sortir d'allà. Totes les tardes havíem d'anar als jocs d'aigua perquè s'ho passaven superbé, clar, refrescadets a la plaça amb aquesta ombra que donen els arbres. S'està molt bé. L'espai està ubicat al petit bosc que hi ha a la plaça. Estarà operatiu tot l'estiu. L'horari ja hem dit de 10 a 9. I simplement per utilitzar aquest sistema d'aigua heu de prémer el botó. És tocar un botó i surt a l'aigua. I ja sabeu que estem amb aquesta alerta del Procicat que va començar divendres, dissabte, diumenge, dilluns i fins demà dimarts. És important perquè entre diumenge, que va ser ahir, i dimarts es poden superar 40 graus a les comarques de Ponent i es preveu nits tropicals i tòrrides. Lo que dic jo, noches toledanas, doncs això. Es demana extremar les precaucions, beure aigua regularment, evitar sortir a les hores de màxim calor i ventilar la llar al matí i a la nit obrir quan passa la calor. Entre d'altres indicacions, si hi ha qualsevol emergència greu, trucar al 112. El tret de sortida de la programació Estiu Jove amb el Neon Party Lab estan ja a tocar. El Centre Juvenil Sputnik serà l'escenari d'una festa que inclou, doncs, inclou un taller de customització de roba i bosses, una altra de maquillatge i és una proposta que està adreçada a joves de secundària i l'entrada és gratuïta. L'activitat del programa Estiu Jove comença avui, dilluns 22 de juny, amb la pintura Neo com a protagonista. Entre les 6 i les 9, al Centre Juvenil Sputnik, se celebrarà la primera edició del Neo Party Lab, una proposta sorgida de l'Assemblea dels Pressupostos Cosmos 2026 del Departament de Joventut pel jovent de 12 a 17 anys. A l'esdeveniment s'oferirà un taller de customització de roba Totem Banks, aquesta bossa que s'ha posat de moda, amb la possibilitat de portar-hi samarretes, llençols de casa o bé d'agafar una dels Totem Bags disponibles a la sessió, fins a esgotar existències. El públic també podrà participar en un taller de maquillatge de neon. Són activitats molt xules que comencen, com hem dit, a les 6 de la tarda i fins a les 9 de la nit allà podreu estar al Centre Juvenil Sputnik. La setmana passada ja parlàvem de la deixalleria de Montornès, que és un espai de referència a la comarca, i dijous passat, al migdia, es va dur a terme un acte institucional per presentar l'equipament, que des de l'abril, recordem, de l'any passat, compta amb una imatge renovada. S'han fet obres, s'ha renovat, i també hi ha noves prestacions, com el Centre de Valorització de Residus Voluminosos, un punt de tractament de l'amiant i un espai d'intercanvi de productes de segona mà. Representants de l'Ajuntament, del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'Agència de Residus de Catalunya es van donar cita a la deixalleria de Montornès per presentar les obres de reforma realitzades en l'equipament. La trobada va comptar amb intervencions de l'alcalde José Montero, del president del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Pere Rodríguez, i del director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Albert Planell. Després, nosaltres escoltarem com va ser aquesta reinauguració després de les obres que s'han fet, però serà al llarg del matí. Tornem a l'Escola de Música perquè tenim una nova setmana d'audicions d'instrument de l'Escola Municipal de Música. Avui, dilluns, a les 5:30, diversos espais com l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre tanca el curs 2025-2026 amb un programa d'audicions d'instrument. Durant el juny, el Teatre Margarida Xirgo i les instal·lacions de l'escola han acollit audicions de fi de curs enguany. L'alumnat d'instrument i cant mostrarà alguna de les peces que han treballat durant l'octubre. El darrer dia de concerts és avui, 22 de juny. L'horari és a les 5:30, piano, a l'aula polivalent. A les 6:15, piano, a l'aula polivalent de l'escola. I a les 7 de la tarda, piano, també a l'aula polivalent de l'escola. Si voleu escoltar aquests concerts, a les 19:45, també una nova sessió de piano. Podeu anar com a públic i presenciar aquestes audicions. I ja simplement un apunt, i és que demà dimarts, Revetlla de Sant Joan 2026, serà a la plaça del Poble i al pati de l'Escola Marinada, i és que Montornès del Vallès celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb cultura popular, àpats en comunitat i música. Doncs tot això serà demà al pati de l'Escola Marinada i a la plaça Pau Picasso. Recordem que algunes de les activitats ja s'han fet també durant el cap de setmana, però encara ens queda l'encesa de la folguera, el sopar de cabàs, el repartiment de coca i cava i gaudir de la festa, com sempre. Ja sabeu que organitza la Comissió de Festes de Montornès Nord i el Departament Municipal de Cultura i Festes. Anem a recordar que avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Cada 22 de juny se celebra el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, una efemèride proclamada l'any 1999. Es tracta, ja sabeu, de fer conservació d'aquests boscos tropicals. També és el dia del futbolista argentí. Cada 22 de juny se celebra aquest dia, un homenatge al segon gol històric de Diego Armando Maradona davant els anglesos durant el Mundial de Mèxic de l'any 86, celebrat a l'Estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Ahir també va ser tarda de Mundial. Futbol, Espanya ahir sí que es va lluir, no sé si fa 4 o 5 gols, vull dir que tots contents. El futbol quita penes, si no les camufla.
1: Vas veure el partit, Núria?
0: No, no vaig veure. Vaig dir, mira que bé, aprofito per fer coses. No, vaig estar planxant, poca broma, Que ara la planxa tampoc és que agradi molt.
1: No, la veritat és que no, amb aquestes temperatures estar planxant ha de ser tot un...
0: un repte.
1: Un treball allò intens.
0: I jo no planxo molt, perquè rento i de seguida estenc la roba i la recullo i la doblego. Intento planxar quan menys millor. Però com que això ja estava guardat de l'any de l'estiu passat, doncs s'ha arrugat massa i tot i rentar-ho no ha quedat massa bé i he tingut que agafar planxa. Però sí que és veritat que ahir va ser dia de Mundial i tothom estava pendent del futbol, Miquel?
1: Vull dir, normal.
0: No escoltes un soroll al carrer.
1: Tothom està... Es nota, jo tornava cap a casa i deia, quin poc trànsit, què passa? I quan vaig arribar vaig veure que estaven jugant al partit. Clar. Dic, normal, està tothom veient
0: el futbol. Sí, sí. És brutal, sí, sí. Mira, que la llàstima que no facin els partits de futbol entre les 12 i les 3 de la matinada. Aniria perfecto, en fi. Doncs res, també és el dia internacional del Volkswagen. Recordeu l'escarabajo Volkswagen? Doncs avui se celebra el dia internacional. El dia mundial, cuidado, de les dones sense roba interior. Això no ho havia escoltat a la vida. I la setmana mundial de l'al·lèrgia. Avui és Sant Paulino. Paulino, felicitats, que tinguis un bon dia. I atenció, perquè anem ja a felicitar a totes les persones que estiguin d'aniversari. Jorge González, felicitats, Jorge. També Marcela Escribano, felicitats a la Marcela. Conchi López, Ledesma, Conchi, felicidades. Jorge Sebas, hoy, felicidades. I Jordi Gomera, felicitats. Doncs no ens oblidem de l'Anna Santos i a tothom que estigui celebrant el seu aniversari, doncs per molts anys, moltes felicitats, que acabeu de passar un dia meravellós i que gaudiu molt del vostre dia. Nosaltres comencem, sabeu que ha començat a l'estiu, i què tal si ens anem cap a la Playa de l'Inglés? Ja quisiéramos, ¿verdad, Miguel?
1: Home, no estaria malament.
0: No estaria gens malament.
1: Estaria
0: molt bé. Doncs Quevedo, Mickey Towers i la Playa de l'Inglés.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui parlarem de la nova deixalleria de Montornès. Escoltarem les recetes que ens porta la Bet Quadrades, crema d'espàrregos blancos con esculpinyes, i també pesto con hojaldre. La Bet Quadrades ens ha fet avui un menú gustosíssim per degustar a l'estiu. No us ho perdeu. I anirem també amb la proposta que ens porta el Miquel. El Miquel avui parla amb el duet Ballaveu, concretament amb la Patri García, sobre la nova proposta musical. No us perdeu aquesta entrevista. I anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui s'esperen màximes que podran arribar als 40 graus a zones de l'interior i al litoral es superaran els 34 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 40 graus a Manresa i a Rubí, 39 a Igualada, Sabadell i a Vic, 34 graus a Barcelona, 31 a Vilanova i la Geltrú i 30 graus a Mataró. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies. Fins demà, Noelia. Per això tenim el cel que no està blau-blau. Hi ha com un polvorí. És aquest pols en suspensió. Doncs recordem que avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla, 17, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 i el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, que és el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
4: Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer,
6: quan anem de festa o al...

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs Talladala i Rap 3 per un robatori de coure que obliga a ampliar el servei de busos a tota la línia. També està tallada per un incendi la R14 entre Reus i Vinaixa i funcionen autobusos en aquest tram. La circulació de la R3 de Rodalies ha estat interrompuda per una incidència que afecta el sistema de senyalització entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. L'afectació causada per un robatori de coure ha començat avui dilluns a primera hora i Renfe ha comunicat que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia per donar-hi resposta. També està tallada la R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i una incidència a la infraestructura de l'estació de Montblanc arran d'un robatori de coure. En aquesta línia, Renfe també ofereix servei alternatiu per carretera en el tram afectat. Obert el termini per demanar viatges a l'Imserso, places i preu d'estada a costa inferior i natura. S'ofereixen gairebé 880.000 places amb estades de 4 a 10 dies i amb una forquilla de preus entre els 224 i els 453 euros. Des d'avui, dilluns, 22 de juny, ja es pot optar a les places del programa de turisme de l'Imserso per la temporada 2026-2027. Totes les persones interessades tenen temps fins al 10 de juliol per fer la inscripció al programa de viatges de l'Institut de la Gent Gran i Serveis Socials. És el pas previ per gaudir d'alguna de les 879.000 places per al nou període vacacional que comença a l'octubre. Les noves sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica. La més recomanable, segons l'Institut, és a través de la seu electrònica, tot i que també hi ha la possibilitat de descarregar-se el formulari de la web i fer-lo arribar a través del registre electrònic a les oficines habilitades. I sabeu que hi ha febre pels cromos del Mundial? Doncs Panini diu que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La bogeria dels cromos del Mundial de Futbol ha esgotat l'estoc d'empresa i ja fa setmanes que gairebé no se'n troben ni als quioscos ni a les parades. S'han d'intercanviar. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i asseguren que en cap moment n'han deixat de produir, però l'oferta és inferior a la demanda i als llocs de venda els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en cues de compradors anant d'un lloc a l'altre, prestatges buits a les botigues i aglomeracions al mercat de Sant Antoni de Barcelona per fer intercanvi de cromos que falten. Doncs ja sabeu, és la febre dels cromos del Mundial. I aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí de dilluns 22 de juny.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Radio Montornès, al 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Com dèiem, fa uns dies que s'ha presentat la nova deixalleria de Montornès. Les obres van començar al maig de 2024 i van finalitzar a l'abril de 2025. Els treballs han permès incorporar, entre d'altres, el Centre de Valorització de Residus Voluminosos del Servei Comarcal de Deixalleries, un espai que permet reciclar per separar cada part dels voluminosos, com la fusta, el metall i els plàstics. També s'ha fet un cobert per residus com l'oli, aparells elèctrics i electrodomèstics, també matalassos, així com un mòdul de descontaminació d'amiant. També s'ha fet una botiga de segona mà seguint el projecte Renova. Escoltem el president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez.
2: On s'aprofiten tots aquests materials que arriben a la deixalleria o que es recullen al carrer i que poden ser reaprofitats, una mica amb la voluntat de que tinguin una segona vida, i a més dona feina a entitats del tercer sector i per tant a persones amb dificultat d'inserció laboral o dificultat d'inserció, i per tant el projecte Renova té un doble valor: recuperar productes i donar oportunitats de feina. D'altra banda, hi ha tota la part de renovació de les instal·lacions de recollida de residus especials. La deixalleria de Montornès tindrà un espai específic pel tractament, recollida i tractament d'amiant, que justament ahir s'aprova la nova llei d'amiant i cada cop és una cosa que preocupa més els ciutadans, i per tant Montornès la tindrà, però també en tindrem d'altres a la comarca, perquè també crec que des de la xarxa de deixalleries públiques hem d'oferir aquest servei al ciutadà. També com a deixalleria hi ha dos espais de voluminosos, un destinat a la ciutadania, on poden portar mobles o els voluminosos que tinguin a casa, i també pels propis ajuntaments, no? L'Ajuntament de Montornès o els ajuntaments del voltant poden fer servir aquesta instal·lació per portar els voluminosos que generen com a ajuntament, i aquí seran desballestats i tractats. I finalment una part de sensibilització i formació adreçada sobretot als centres escolars perquè puguin tenir un espai en el que portar els seus alumnes i explicar com funciona el cicle de residus, per explicar que els residus cada cop menys són un residu i cada cop més són un recurs. Són una matèria primera que serveix, és la matèria primera d'una nova indústria, un nou sector econòmic que neix arran de l'economia circular i de l'aprofitament dels residus.
1: El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha afirmat que és una deixalleria pionera a Catalunya i ha parlat de com hem d'evolucionar cap a la reutilització.
3: Aquesta és de les primeres que a Catalunya està agafant aquest nou model. I en aquesta n'hi ha algunes altres que en aquest moment també s'estan transformant, però aquesta, tal com està i amb història, jo crec que és de les més innovadores que en aquest moment tenim a Catalunya. L'objectiu el que seria, ara en aquest moment la part petita és la part de reutilització, el que esperaríem tots és que d'aquí uns anys haguéssim capgirat i la part grossa fos la part de reutilització i la part petita fos la part de residus. Tenim un problema a Europa que no tenim materials. Moltes de les matèries primeres ens venen de fora, llavors el que hem de fer és reaprofitar. Hem de tornar una mica a fer com feien els nostres avis, que és no llençar res, tot el que es pugui aprofitar, aprofitar-ho.
1: A més de les actuacions que escoltàvem, també s'han fet millores a la xarxa de sanejament, de l'abastiment d'aigua, electricitat i enllumenat, així com la protecció contra incendis a la xarxa de presa de terra i en xarxa de telecomunicacions. El president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez, ha qualificat d'exemplar la deixalleria i ha valorat com les instal·lacions s'adapten a les necessitats de la ciutadania.
2: El consorci representa la posada en valor d'un nou model de deixalleria més amable, més preparada per rebre la gent i més lligada als nous sistemes de recollida de residus, i per tant doncs, més lligada al que la gent necessita per poder dipositar els seus residus de manera responsable. És una deixalleria, crec que exemplar, ens serviria de model per poder exportar a molts altres municipis, a la xarxa de 25 deixalleries que tenim a la comarca, i per tant jo crec que només, encara que només sigui per veure-la, val la pena venir.
1: L'alcalde José Montero ha remarcat com la deixalleria és un bon complement del canvi de modalitat de contenidors que s'està fent al poble.
4: ens coincideix aquesta presentació amb l'impuls de la nova modalitat de recollida amb els contenidors tancats, que comencem ja, i això fa que és un bon complement, perquè amb tota l'explicació i la sensibilització hem informat a la ciutadania de que bona part dels materials que han de recollir han de venir aquí, també la deixalleria mòbil. Per tant, és un bon moment, jo crec que anirà bé tot aquest canvi de modalitat, i per tant donem una empenta a la recollida selectiva i a la sensibilització. Estimulem una experiència positiva d'aquesta acció, no?, i l'incorporem als hàbits quotidians, perquè a més aquí també s'aconsegueixen les bonificacions de la taxa i per tant es complementa amb la recollida amb els contenidors. Al final és que a casa hem d'endreçar i després tenir aquest petit esforç, no?, de distribuir els residus.
1: Les obres han suposat una despesa de prop d'1.400.000 euros, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat 995.000. L'horari d'obertura de la deixalleria és de dimarts a diumenge. Els dimarts obre per la tarda de 4 a 7, mentre que de dimecres a divendres també de dos quarts de dues del migdia trobarem oberta. El dissabte obre de 9 del matí a 3 de la tarda i diumenge de 9 a 2 quarts de 3.
0: Les mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
9: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
10: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos. Repetidores.
6: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
3: Románticos.
8: Oh, mis amigos.
3: Y en definitiva, para todos los alumnos.
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
0: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

Pues el verano ya llegó, 11 de la mañana, 8 minutitos, y quien también llega hoy a las mañanas es nuestra compañera, la Bet Cuadradas. Entrem amb ella a la cuina, ens posem manos a la obra, i de seguida arribarà l'entrevista musical del nostre company, el Miquel Zafra, que parla amb la Patri Garcia per presentar Arada, el seu darrer treball. No marxeu, quedeu-vos aquí a la sintonia dels 91.2 de la FM, radio.montornès.cat.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Aquest matí, a les mañanes de Ràdio Montornès, estem de celebració amb la publicació d'aquest treball discogràfic que us portem avui. Estem escoltant el duet Ballaveu i ells celebren els seus 10 anys de trajectòria musical. El duet Ballaveu està format per en Xavier Rota i la Patri Garcia, i a l'altre costat de la línia telefònica tenim a la Patri. Patri, bon dia i benvinguda a les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos-hi.
0: Doncs abans de tot, moltes felicitats per aquests 10 anys de trajectòria musical.
1: Moltes gràcies. La veritat és que és un plaer poder celebrar 10 anys de trajectòria musical avui en dia sense aturar. És a dir, que estem molt contents. Moltes gràcies.
0: Doncs la veritat és que sí. A més, un duet que heu tingut al llarg d'aquests 10 anys de trajectòria. Heu estat implicats en diferents projectes musicals, amb diferents artistes, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Podríem parlar de Kepa Junquera o també podríem parlar de la cantant escocesa Cathy MacFarlane. Escolta'm, com ha estat tota aquesta aventura? Fem un resum d'aquesta aventura d'aquests 10 anys de Ballaveu.
1: Doncs mira, aquesta aventura va començar intentant fer un bolo en substitució d'un altre grup i hem acabat, doncs, pues això, 10 anys cantant i fent ball a les places. Estem molt contents de tot el que hem anat fent i de tot el que hem anat aconseguint, sobretot amb aquestes col·laboracions que comentaves, no?, amb el Kepa i amb la Cathy, amb el Kepa. Vam tenir la gran sort de poder, a part d'enregistrar discos amb ell, doncs poder formar part de la seva banda en la gira que va fer del disc Foc per aquí, per Catalunya, i va ser una experiència extraordinària. I amb la Cathy, doncs, ens coneixem personalment, va ser alumna del Xavi en els seus tallers de cançó, es va enamorar de les cançons catalanes i en un dels seus treballs va voler incorporar un parell de temes en català i ens va demanar col·laboració, i també va ser molt emocionant. És a dir, que l'hem viscut de tots colors i hem fet moltíssimes coses, però aquestes dues potser són unes de les que més ens han marcat.
0: Escolta'm, Patri, amb aquest matrimoni musical entre tu i el Xavier, com va la cosa?
1: Bueno, va bé. De fet, som matrimoni oficial i extraoficial, com aquell qui diu. Vull dir, som parella i, a més, som parella musical. I ho portem bastant bé, perquè pensa que els assajos són ben fàcils. Nosaltres assajem al cotxe. És a dir, que ho tenim bé. En els viatges llargs que fem amb la nostra filla, doncs els dediquem a cantar, així ella també canta, tal i com està enregistrat en aquest nou disc, que la nostra filla hi surt cantant, i la veritat és que no hi ha cap problema. Tenim molt bona relació, tant professionalment com personalment, per tant, superbé.
0: T'anava a preguntar, Patri, si d'aquí poc Ballaveu seria un trio.
1: Bé, de fet, en algun lloc ella ja ha sortit a cantar amb nosaltres a l'escenari i ella diu que és Ballaveua, imagina't. Mm-hmm. Bueno, ja veurem, no sabem si s'hi dedicarà això o no, però de moment nosaltres no la deixem fora del nostre àmbit professional i ella ho està vivint des que era ben petita.
0: Aquests 10 anys de trajectòria musical que ara estem repassant amb la Patri Garcia han donat lloc a veure la publicació d'aquest treball discogràfic del que avui ens convoca aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Estem parlant d'Arada, un treball discogràfic, déu-n'hi-do, quina feinada que heu fet aquí, Patri, perquè conté 16 cançons. Ens pots fer un resum del que suposa aquest Arada?
1: Mira, el nom Arada ens va venir al cap perquè nosaltres sempre hem treballat a partir de la cançó tradicional catalana. I aquesta eina, aquesta arada, ens agrada veure-la com l'eina que ens ajuda a llaurar el cançoner català, no? Que és el que hem anat fent durant tots aquests 10 anys. Llaurar-lo, remenar-lo, triar les cançons que s'adequaven més, doncs, per poder-les fer ballar, que és el que nosaltres proposem amb la nostra música. I una mica el que fem és això, doncs remenar tot el cançoner tradicional català. Sí que és veritat que en aquest tercer disc que ens hem arriscat una mica i hem posat alguna composició, que això és com una mica diferent de tot el que venim fent fins ara, a diferència dels altres dos discos, i a part del cançoner català també ens hem animat a enregistrar alguna cosa en aranès, que també forma part del nostre cultura i del nostre territori, i en un principi és això. Sí que potser ens hem anat una mica a escampar una mica més arreu del territori català, no? Vull dir, a vegades ens hem centrat en una zona molt concreta. En aquest tercer disc que hem anat a buscar molt, per exemple, tot el tema del cant de Bisaura, que és allà on eren unes trobades de gent que es posaven a cantar i feien cançoners, i van ser unes edicions molt boniques, i aquí és on ens hem agafat una miqueta per fer aquest tercer disc.

0: Ara la Pàtria ens comentava un tema en aranès, és concretament aquest que estem escoltant ara mateix. Heu recollit aquest folklore, aquesta tradició. Hem de dir que la Vall d'Aran, aquest indret, és un indret molt concret, molt petit. M'imagino que recollir aquest folklore, aquesta tradició, ha estat fàcil, per exemple, d'un indret tan concret com aquest?
1: Bé, què vol dir fàcil? Clar, nosaltres des que som ben jovenets, el Xavi, sobretot des que era petit, nosaltres hem recorregut el territori a anar perseguint balls, anar perseguint cançons, anar perseguint gent que cantava, i la Vall d'Aran no l'hem deixat mai de banda. Vull dir, hem anat allà, hem anat a cantar, hem anat a recollir cançons, per tant, fàcil, en el sentit de fàcil de ja ho coneixíem, doncs sí, sí que és veritat que no és un àmbit on el folklore o la cançó tradicional sigui molt abundant, però tenen coses precioses allà a la Vall d'Aran i val molt la pena conèixer-les.
0: Ara que estem parlant d'això, de tradició, de la música popular, com valores en context general el tema de la tradició, de la cultura?
1: Bé, ara últimament hi ha molts grups que s'agafen, no? Això que li diuen la música d'arrel, no? Que agafen la música tradicional i la volen portar al segle XXI, que està superbé. El que passa és que nosaltres el que valorem més és el fet de mantenir, som una mica més conservadors, no? El fet de mantenir les cançons tal com es cantaven abans, no? També per intentar recuperar aquells moments on la cançó tradicional, en aquell moment no eren cançons tradicionals, eren les cançons del moment, no? Per exemple, en un entorn al voltant d'una taula, en una sobretaula, la gent es posava a cantar. I avui en dia això ja no es fa, s'ha perdut, per exemple, no? O quan ens trobàvem per fer festes de barri o festes de carrer, la gent, la cançó hi era sempre. I avui en dia tot això sí que creiem que s'ha perdut. Llavors nosaltres, bueno, una mica el que fem és posar en valor aquesta part de la nostra cultura i de la nostra tradició.

0: Estem escoltant un altre dels temes que trobarem en aquest Arada de Ballaveu, en concret una jota que ens canten la Patri García i en Xavier Rota. Estem parlant d'en Ballaveu, que precisament Ballaveu, la intenció sempre és la de ballar. Les vostres cançons són per posar allò en festes, no?
1: Bueno, per treure les cançons a la plaça i que la gent balli a plaça. És el moviment, és aquest ballar participatiu que avui en dia està agafant molta volada. Hi ha moltes places arreu de Catalunya, arreu de diferents pobles, on la gent es troba per ballar, ja sigui música enllaunada, ja sigui música en directe, eh? I es fan cursos de danses, i es fan tallers, i nosaltres estem dins d'aquest cercle. De fet, el Xavi ens en coneix ballant, i a tots dos ens agrada cantar, i quan ens vam trobar vam dir, ostres, que bonic poder cantar per fer ballar, no? I això en la nostra tradició no ha existit, aquí a Catalunya això no es feia, però per exemple en la cultura veïna que tenim aquí a Occitània és una cosa que avui en dia encara es fa, el fet de cantar per ballar, i ja és aquí on nosaltres ens hem inspirat per crear el nostre projecte.
0: Mm-hmm. Estem parlant amb la Patri de tota aquesta història que amaguen 10 anys de trajectòria musical, que comentàvem al principi, no tothom ho pot dir, 3 treballs discogràfics, aquest l'últim, un homenatge a aquests 10 anys de vida de Ballaveu. No sé si podries destacar alguna de les cançons.
1: Ah, jo és que te'ls destacaria tots, cadascun per la seva... pel seu tarannà, no? Perquè... De fet, el que hem intentat en tots els treballs és poder tocar tots els pals, com si diguéssim, del món del ball folk, no? Les mazurques, les habaneres, els valsos, les polques, els xotis, però també ens agrada molt continuar amb la nostra cultura catalana, no? Com són les sardanes, els balls plans. Per tant, a mi m'agraden molt les habaneres, per exemple. I m'agraden molt les habaneres, i quan vaig descobrir que les habaneres també es ballaven abans, en els embalats, vaig al·lucinar. Vaig pensar que és molt bonic ballar una habanera. És un moment molt íntim, molt màgic. I sí que hi ha una cançó molt, molt, molt, molt bonica que es diu El mes de maig, que la tenim enregistrada aquí a l'Arada, i m'agrada molt perquè no és que sigui una habanera, sinó que és una cançó a ritme d'habanera, i parla del mes de maig i de l'enamorament i d'aquestes, no, la primavera, i és molt bonica. La veritat és que a mi m'agrada molt. Ara...

0: Aquí està el tema que ens recomanava ara mateix la Patri, aquesta habanera al mes de maig, una cançó, com ella diu, que abans es ballava i que ara no tant. No sé si quan la interpreteu vosaltres ha canviat la cosa.
1: En els nostres balls la gent balla les habaneres. De fet, nosaltres expliquem que avui en dia l'habanera ha esdevingut un gènere per escoltar. Però abans, en els embalats de festa major, igual que es ballaven foxtrot, igual que es ballaven valsos, igual que es ballaven altres gèneres, també es ballaven les habaneres. I això és una cosa que nosaltres, en els nostres tallers de dansa, sempre ho expliquem. Per tant, en els nostres balls les habaneres es ballen, no s'escolten, es ballen. Sí, sí.
0: Estem fent aquest repàs aquest matí a les Mañanes de Ràdio Montornès d'Arada, de Ballaveu, un treball discogràfic on recullen aquests 10 anys de trajectòria artística i musical amb la intenció, com estem comentant amb la Patri García, de ballar, de fer ballar la tradició popular. És un treball discogràfic que podreu trobar al segell Microscopi. Patri, m'imagino que en aquest període i en aquest procés d'enregistrar el treball no heu estat sols, el Xavi i tu. Què ha format part de tot aquest procés creatiu?
1: Doncs mira, en concret aquest procés creatiu, sobretot hi ha una persona que sempre que és el nostre tècnic de so, el Pau Vinyoles, de so.cat, que ell, a part d'acollir-nos en el seu estudi i d'enregistrar-ho allà, sempre ha sigut una mica com el nostre assessor musical, no?, també, i de dir, ostres, doncs això tira, això no tira, això... M'entens? Vull dir, ha sigut la persona també que ens ha ajudat com a englobar una mica, veure el disc de manera global, no? Mm-hmm. També tenim la Montse Ferrer, que és la que ens ha fet el disseny, el Pere Grimau, que és qui ens ha fet les fotos d'aquesta arada tan bonica. Tenim unes amigues a Manresa que viuen en una masia i que són les que ens han deixat aquesta arada tan bonica, que la tenien a casa seva, un dia és preciosa. I tota la gent que ens ha anat acompanyant i amb les quals hem parlat, amics balladors, amics cantadors, no sé, penso també en l'Artur Blasco, per exemple, tenim un tema d'ell, no un tema d'ell, sinó un tema que ell va recollir en un dels seus treballs de cançons d'Andorra, per exemple, i tota aquesta gent per nosaltres ha sigut clau per poder realitzar no només aquest tercer treball, sinó tot el que venim fent durant aquests 10 anys.

0: poc a poc ja va.
1: Aquestes cançons que avui estem descobrint d'Arada, de Ballaveu, la intenció, com dèiem, és ballar, que aquesta tradició es pugui ballar i es pugui conservar. Volem saber, Patri, us podrem veure en concert d'aquí uns mesos, d'aquí unes setmanes?
2: Mira, de fet, ara d'aquí poquet ens n'anem a França, perquè una de les coses que fem no és no només tocar per aquí, per Catalunya, sinó que a França els agrada molt el que fem, a Itàlia els agrada molt el que fem també, i ara a finals de juliol, principis d'agost, doncs ens trobareu a un festival que es diu Genetins, és un festival de dansa, i allà hi anem cada any i anem a presentar el disc allà. A l'agost estem acabant de tancar dates, a l'octubre també ens hi podrem trobar, al setembre, vull dir que si ens seguiu la nostra agenda a ballaveu.cat podreu trobar-nos.
1: Doncs ja sabeu, aquesta pàgina web, ballaveu.cat, per tenir tota la informació i conèixer amb més profunditat el projecte de Patri García i en Xavier Rota, que han fet 10 anys d'aquest matrimoni musical que els ha portat a aquest treball discogràfic Arada com a celebració. Marxarem i marxarem amb una havanera que porta per títol La barca xica. Què ens pots explicar sobre aquesta havanera?
2: Mira, aquesta havanera no és tradicional, justament. És una havanera de composició i és una havanera que l'hem volgut incloure en aquest repertori perquè ens sembla que a nivell de lletra és preciosa, és una lletra descriptiva, descriu d'una manera molt bonica, com si fos un joc d'infants, com es construeix una barca i com aquesta barca se'n va a pescar, no? És una cançó amb lletra de Rafael Llop i Casanova i la música de Josep Maria Roglan i Andreu, tot de Molins de Rei i de Barcelona, i estem molt contents d'haver pogut incloure aquesta petita joia dins del nostre treball.
1: Doncs amb aquesta barca xica marxem i posem el punt i final aquesta entrevista d'avui amb aquest repàs d'Arada, aquesta celebració d'aquests 10 anys del vostre duet de Ballaveu. Patri García, moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí per les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Fins a propera.

0: Doncs amb ells ens acomiadem. Ja veieu, és el disc d'Arada, concretament Ballaveu. Ballaveu, que tenen aquests dos. Música que ens ha acompanyat amb el Miquel Zafra. I arribem al punt final. Com sempre, un plaer compartir els matins amb tots vosaltres. Seguim amb aquesta pols que tenim a sobre, vigileu. I tornem demà cap a les 10, tornarem a estar aquí el Miquel Zafra i aquesta qui us ha parlat, la Núria Cachanca. Tingueu una molt bona tarda, que eviteu el màxim calor en les mesures que pugueu, que us hidrateu, que recordeu que tenim a Montornès refugis climàtics on podem passar la tarda també, i ja veieu, per evitar aquesta calor intensa que ens acompanya des del cap de setmana i fins demà, doncs busqueu allò, llocs on puguem estar fresquets, fresquetes, amb ombra o amb aire condicionat. Que tingueu bona tarda i fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García a 19 anys i 8 mesos i l'empresari Víctor de Aldama a 4 anys i mig pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital, és a dir, sobre el nostre futur.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, com he dit avui, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim l'Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa o, si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
3: Molt bé. Doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim, perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
1: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem la tal com és el text. Héctor.
4: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja els va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que l'encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diria ara de papa Leo XIV, Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta paraula, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
1: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
3: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement i, per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnífica Humanitas del maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
1: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que estàs biaixada, que té tendències, i això sí que, no, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la
4: A veure,
1: construeixen?
4: jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure, passava per allà.
3: Correcto, correcto. Et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
4: Exacte, és que van, els
3: No?
4: que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la. Exacte,
3: Exactament.
4: això em volia referir.
1: Sí.
4: Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, ta, ta, ta, ta, ta, que està donant, en realitat a qui està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? De la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com el Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no sé, tallen de dir-ho, tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera, de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu parer per descomptat, una mena de nou darwini, de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de la gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta l'Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
3: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que

0: la política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o
1: O
0: sobirania
1: sobirania.
0: digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones doncs, que estan concentrant molt de poder. No? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa, faci una encíclica, per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. No? I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, bueno, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Per tant, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
1: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar a los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 no, números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sap en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un punt com, no sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i lo dic, no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic amb, no, lo, no vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Contra, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, diguem, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí.
2: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
0: Jo ho veig difícil perquè abans el Víctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algo que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui, no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques.

0: marques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? Un contrapoder. I això, el que passa, a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
1: Vull dir,
0: aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
2: Héctor?
1: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea. La veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diguem-ne, aquí també té que veure, diguem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diguem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrola? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteses és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que has de pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
0: Més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
1: Exacte.
0: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
1: Exactament.
2: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
0: Doncs, Héctor, mateix.
1: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
0: Sí. Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem visquent ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat. És
2: Res
0: la,
2: més,
0: com sempre.
2: no puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder i quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic? Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Radio Montornès, 91.2 FM. No sé si...

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Els esports, Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
1: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada
3: cap al cos. Quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar doncs, fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
11: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
12: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
13: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
12: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
15: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
16: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
17: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
18: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
14: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
19: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
1: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
20: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
21: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
4: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
1: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
22: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
25: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes

0: més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia, hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable firmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
6: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
5: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants

0: Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
2: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les Comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
3: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents, després han baixat, ens han superat físicament, i et diria, veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc, la segona part, ens han donat un aire bestiat. Veure les Comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? A mi ha sigut aquí, a tota la vida, ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
2: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representa la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
5: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
6: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
5: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
2: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la Plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
11: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
12: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
13: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El Gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
14: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del Gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil per tot plegat demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
15: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
16: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
15: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
18: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
19: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
20: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
21: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
17: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
22: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
1: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
2: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
3: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
23: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
1: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacan per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
24: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
1: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
26: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
25: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
5: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
8: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
6: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
5: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
7: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
5: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
7: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
5: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
7: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
5: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
10: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
9: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kavani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
9: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
11: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
9: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
11: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
9: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
12: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
25: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada d'havaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
12: El timoner i el nostre amo i 14 mariners.
7: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol, serà a 11:15 de la nit.
12: Els nois de Calella.
25: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
13: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra l'Iceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor, endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
14: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han xuclat físicament. I et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam de cantar la llàgrima només a entrar, no? A mi ha sigut aquí, tota la vida ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
13: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
15: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
16: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. Jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
15: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
13: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
18: El balanç és brutal, és a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida, és a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya, ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya.
2: i qui diu Espanya, internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale.
0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

senza tu no s'entendre ni el demani aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
4: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
2: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a la Intersecció. Què tal? Benvinguts, benvingudes al primer programa d'estiu de la Intersecció. Quines ganes teníem de dir això. Bé, avui, com totes les tardes del dilluns a divendres, estarem en directe fins les 6 en punt, amb informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 92.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Ens podeu escoltar en directe fins gràcies i per als que us agradi més escoltar la ràdio al vespre, al territori nocturn a les 10 amb aquest mateix programa. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda, Mireia.
7: Què tal, com estàs?
8: Bé, acalorat d'estiu total, no? Ja.
7: Sí, primera onada de l'estiu. Ha vingut abans la onada que l'estiu, però ara ja ho tenim tots i a més en alerta que estem per altres temperatures, ja ho hem notat, sobretot amb les comarques del Ponent, però bé, nosaltres tampoc ens quedem enrere, eh? Hem d'evitar sortir fins al vespre, a poder ser. I com escoltàvem ara, que ens deia, no, l'ABC, beure aigua, intentar refrescar la casa.
8: Exacte.
7: I anar per l'ombreta i ben fresquets.
8: Exacte, vull dir, fins que no acabi la intersecció, tothom a casa.
7: Home, i una estoneta
8: i una
7: més, jo
8: més,
7: crec.
8: Sí.
7: Bueno, jo ja estrenar la temporada de platja, per fi, Sergi, no me ves más morena?
8: Sí, és una cosa espectacular.
7: Bueno, igual de blanca que estava, però no passa res, per fi m'he banyat i em vaig recordar molt de tu i el que parlem sempre aquí, que estava l'aigua a una temperatura molt bona, perquè estava fresqueta, però era ideal perquè et refrescava.
8: Sí,
7: ideal.
8: Perquè ja dintre de poquet ja farà una mica de mandra entrar i tot.
7: Sí, doncs hi havia cua, amb els cotxes que ens hem trobat per anar a la platja aquest cap de setmana.
8: Ja en un altre moment ja t'explicaré la que vaig passar jo, que jo també vaig anar una estoneta ahir i gairebé giro cua i em vaig cap a casa, eh?
7: Ah, bueno, a mi gairebé se m'emporten un retrovisor i tot, de l'ànsia que té la gent, o sigui que imagineu-vos.
8: Sí, això d'anar a la platja sembla...
7: Hi ha gent molt estressada,
8: sí.
7: Entre intentar això, com dic, adelantar quan no toca. Després, mentre hi havia gent baixant les coses al seu cotxe, a la seva navareta i tal, un altre pitant perquè volia perquè...
8: Sí.
7: A veure, sisplau.
8: Una mica de calma, sisplau.
7: Vacances, cap de setmana, no venim a la platja a gent discutint dins els cotxes que els veies, venim a la platja a descansar i a desconnectar. No és
8: primer tres. Això, i després ja ho hem parlat molts altres estius, no? Que també que et dona la sensació que t'has de posar el despertador i estar allà a dos quarts de deu, perquè si no l'aparques.
7: Bueno, és que era aquesta hora, on vaig veure jo tota la cua.
8: Jo vaig arribar a les 10 i poc i ja et dic, va faltar gairebé res.
7: Res per donar-te la volta,
8: sí,
7: no?
8: Sí, perquè vam estar una bona estoneta allà durant voltes. I arriba un moment que et canses d'estar en el cotxe allà.
7: Bueno, doncs haurem d'anar a les 7 del matí a la platja, com feien els avis i les àvies, a plantar el parasol.
8: Sí, però fa una mica de mandra, no? També un diumenge, per exemple, haver de posar-se el despertador per anar a la platja.
7: A mi fa mandra posar-me a les 8 per anar a sortir a les 9 i arribar a una hora de 100. Ai, benvenido. De quines coses, quin privilegi per això queixar-nos d'aquestes coses, però és el que ens toca. Aprofitem i tothom té algú de què queixar-se i mira, doncs aquesta pot ser la queixa d'avui, que segur que més d'un i d'una comparteix amb nosaltres.
8: Ha sido un pequeño
7: El mundo me cabrea. Sí, totalment.
8: Versió curta.
7: Jo també estava pensant, i li preguntaré a l'Àfrica què en pensa d'això, la nostra col·laboradora, que bé, ens visitarà la setmana vinent ja, eh? Així que queda res per queixar-nos més aquí a la ràdio. Bueno, deixem la platja, malauradament, però tenim molts continguts a la tarda d'avui, informació, visitarà també alguns col·laboradors, col·laboradores, escoltarem música, anem a repassar-ho. Avui toca parlar del cap de setmana que hem tingut a Montornès, per això deia que hi ha prou de platja, perquè ha estat ben intens aquests dies aquí al poble. Com sabeu, tenim les festes de Sant Joan, una programació extensa que ja va començar fa uns quants dies i que aquí cap de setmana hem tingut els primers actes així més grans, més centrals de la programació, com l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, que ha fet 20 anys, i també la lectura del pregó de Sant Joan a càrrec precisament de les treballadores de la llar, però també hi ha hagut balls, hi ha hagut circ a la plaça del poble, festa de l'escuma, berenar de la gent gran, espectacle de varietats, bueno, tota una programació que hem tingut al cap de setmana, però avui ens centrarem en l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i també del Prago. A banda d'això, ens visitarà el nostre company en Sergi Casanovas amb l'actualitat esportiva avui sí, que escolteu, per estar ja acabant el mes de juny, hi ha hagut força cosa aquest cap de setmana.
8: Hi ha hagut molta gent esportiva, oi?
7: Sí, hi ha hagut bastanta cosa dels nostres esportistes locals, dels nostres clubs, alguns ja van acabant, altres encara estan competint, i d'això s'encarregarà el nostre company en Sergi d'explicar-nos-ho més en detall. També parlarem de les activitats al juliol de la biblioteca, un dels refugis climàtics que tenim a Montornès i que sempre és un bon pla anar a llegir un llibre o agafar alguna pel·lícula en préstec, però és que al juliol es proposen un munt d'activitats per tots els gustos, per petits i per grans, així que avui les descobrirem. I avui dilluns no tindrem batalla musical com més habitual. Tenim el nostre company, el José Luis Canut, de vacances, eh? Quina enveja que ens fa. Però no us volíem deixar sense fer un repàs per les novetats musicals de la setmana. Així que hem fet una llista, un top 5 de les novetats més destacades, sobretot en espanyol, que han tret els artistes i que volem que coneixeu i a veure si hem encertat i us agraden. Doncs bé, tot això és el que us tenim preparats, com sempre, efemèrides, altres cançons, curiositats... mai sabem com ara el Mundo Me Cabré espontàneo, doncs així és la intersecció, poden anar sorgint cosetes.
8: Sabem com comença, però no com acaba.
7: Exacte, bueno, i a vegades tampoc com comença. Bé, espero que us quedeu, passen 11 minuts de les 5 i nosaltres doncs anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva d'aquest nou sistema. Fins ara els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o bé l'aplicació Recicla B-O per poder dipositar les deixalles a les fraccions d'orgànica, envasos i rebuts. En cas de no tenir encara la targeta, cal passar-la a recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. L'alcalde, José Montero, a través dels canals oficials del consistori, ha dit que trobarem informadors i informadores a les illes de contenidors per resoldre els dubtes dels veïns i veïnes.
9: Aquests dies ja heu pogut provar, estan repartits pràcticament tots els contenidors i sabeu que només pulsant el botó s'us obren les fraccions que estan previstes. A partir de la setmana que ve hi haurà informadors a peu de contenidor i per tots els barris ajudant-vos amb aquesta nova tasca. Aprofito també per demanar-vos que feu un ús adient i, per tant, que eviteu deixar les bosses fora del contenidor.
7: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies de la setmana, que són els dimarts, dijous i diumenges. S'ha constituït el Consell LGTBI del PSC del Vallès Oriental i del Moianès. Es tracta del primer Consell LGBTI que es crea a la història del PSC de la comarca. L'òrgan té l'objectiu d'impulsar la defensa dels drets i de les llibertats de les persones del col·lectiu i incorporar la perspectiva LGTBI a les polítiques públiques municipals i comarcals. En aquest sentit, des del Consell s'impulsaran formacions, campanyes de sensibilització i treball en xarxa. La presidenta d'aquest Consell és Noa Monros. Amb l'arribada de la primera onada de calor s'han posat en marxa els Jocs d'Aigua de la plaça de Pau Picasso. L'espai, ubicat al petit bosc i a la plaça, estarà operatiu tot l'estiu. L'horari de funcionament és de 10 del matí a 9 del vespre. Per utilitzar-los, cal premer el botó Suomen i dur calçat. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha informat que fins a març, preveuen nits tropicals i tòrrides. A més de l'espai de jocs d'aigua, a Montornès es disposa d'una xarxa de refugis climàtics. 4 són exteriors, com és el recinte de les piscines d'estiu, els parcs del torrent de Vinyes Velles i dels Castanyers i la pineda del parc esportiu del Vinyes Velles. I 4 refugis climàtics però interiors, la Biblioteca Rosa Leveroni, els 2 casals de la gent gran i la piscina coberta dels Sembles Bernedes. I amb l'última cosa, amb la que sou de cadars, que s'ha obert el període d'inscripcions de les colònies de l'Esplai Panda per aquest estiu. Es poden apuntar infants i joves des de I5 fins a quart d'ESO a través de la web montornès.cat/colònies o bé presencialment al Centre Infantil Pintor Mir amb cita prèvia. Les colònies tindran lloc del 2 al 9 d'agost a Vilobí d'Onyar, a Girona, a la Casa Can Freu, on gaudiran de tallers, de jocs i excursions. El darrer dia per inscriure's és dilluns vinent, 29 de juny. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La Llar d'Infants Pública al Lledoner ha estat una de les protagonistes aquest cap de setmana i és que ha celebrat el seu 20è aniversari amb una festa al seu centre. I també ha estat l'encarregada del pregó de les festes de Sant Joan. La directora del centre, Lola Vico, s'ha mostrat orgullosa de la fita i ha recordat que la metodologia de la Llar és mantenir l'infant al centre.
10: Super emocionant. Són 20 anys acompanyant a infants i a famílies i bueno, creiem que la feina que estem fent és superimportant els 3 primers anys de vida i orgullosa d'haver crescut amb l'escola. Per nosaltres és un projecte molt pensat per l'equip educatiu, portem 20 anys aquí treballant i bueno, penso que hem anat avançant amb les investigacions, novetats pedagògiques i la metodologia que utilitzem es basa en el respecte a l'infant i està al centre. Aleshores, per l'equip educatiu de l'escola és l'essencial, que no fem coses per les famílies, no fem coses per ningú, només que per ells. Aleshores, quan l'infant està al centre i es mira des del respecte, penso que és on hi ha la diferència.
7: En aquest sentit, Vico ha dit que les educadores acompanyen els infants per aportar a cada nen i nena allò que en aquell moment necessita.
10: Clar, hi ha infants que arriben amb mesos, superpetits, amb unes famílies que els costa molt separar-se d'ells perquè, bueno, és una cosa complicada, però els anem acompanyant des de l'amor, però també adaptant-nos a les seves característiques i individualitats. Aleshores, és molt xulo veure, observar per on van, com, no, quin és el seu moment evolutiu i estar al costat per aportar allò que necessiten en aquell moment. I sobretot també perquè els acompanyen en les habilitats per a la vida, no? Les bàsiques de coneixement d'un mateix, no? que com es relacionen amb els altres i com es relacionen amb el material i l'espai.
7: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, en l'acte de celebració del 20è aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, va valorar molt positivament el projecte de la Llar d'Infants.
11: És molt important, és educació 03, pública i de qualitat, que oferim des de fa 20 anys a la població de Montornès. Es va posar en marxa, ho vull recordar, quan la Generalitat en aquell moment va impulsar amb una projecció de 30.000 places a tota Catalunya, finalment van ser 40.000. Era molt bon moment, la Generalitat va invertir i molts municipis com Montornès vam respondre. Es va crear aquest projecte, l'edifici i el projecte educatiu amb molta participació En aquell moment hi havia una efervescència també de famílies que reclamaven i que volien acompanyar el procés de la Bressol, i en aquests 20 anys no ha fet només que donar-los alegries, no? És un projecte de molta qualitat que s'assenta sobretot amb una bona atenció, un projecte educatiu pel desenvolupament intel·lectual, emocional i social de les criatures. Aquest és el centre, i al voltant d'això l'equip professional té claríssim aquest compromís, i jo crec que és precisament la garantia, aquest tenir clars objectius i treballar per aconseguir-ho.
7: Montero també ha declarat que l'objectiu és ampliar el número de places de la llar d'infants, que ara en té 82, uns grups que s'ubicaran a les instal·lacions de l'Escola Palau d'Ametlla.
11: Tenim en marxa millorar el pati. La distribució actual respon amb aquell moment de la Covid que ens va obligar a distribuir els espais. S'ha fet un treball participatiu i un nou projecte que el que volem és desenvolupar-ho el més aviat possible, però la nostra aposta també és d'ampliar les places. Volem que hi hagi una ampliació d'aquesta escola de Bressol. Nosaltres disposem d'espais a l'escola Palau d'Ametlla, ja estem en marxa amb el departament i estem a l'espera que hi hagi aquesta aposta per part de la Generalitat. No? Es va donar fa molts anys, cal que es torni a donar perquè ara el finançament és insuficient, però és molt important. L'etapa 03 és molt important, i de seguida que la Generalitat s'hi posi, nosaltres hi serem i ampliarem els grups que dependran d'aquesta escola Bressol com a projecte, però estaran ubicades a les instal·lacions del Palau d'Ametlla. Aquest és el futur que desitgem.
7: L'aniversari del centre va comptar amb la col·laboració de l'Esbart d'en Saire, el Centre d'Estudis de Montornès del Vallès, amb el Bou, la Remensada i la...

0: Ser que tu estàs seguint el Mundial de Futbol, o no?
1: Bueno, no, molt de fons, tampoc gaire.
0: Doncs ahir Espanya va aconseguir la primera victòria d'aquest Mundial, sí, sí, i estava tothom allà super eufòric i tal. Doncs bé, us portem la cançó del Mundial amb un remix, per això tenim així més marxa encara en aquest dilluns. Recordem que és Day Day, de Shakira i de Burna Boy.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Cap de setmana perquè el barri de Montornès Nord ha tornat a celebrar activitats entorn la festivitat del Sant Joan. Com la revetlla és demà dimarts, aquests dies han tingut lloc els actes centrals de la programació. Com dèiem fa uns minuts, la Llar d'Infants Pública al Lledoner ha estat una de les protagonistes perquè, a més de celebrar els seus 20 anys d'història, han ofert el pregó i han posat el mocador als gegants Bartomeu Sala i Pere Anton de Roca Crespa. L'Àngela Flores, la Bet Quadrades, la Lola Vico, la Yolanda Arias i la Sonia Álvarez són treballadores de la llar i han estat les pregoneres. En el seu discurs han explicat com ha evolucionat el barri i el centre i s'han mostrat emocionades. Les escoltem parlant amb el nostre company José Luis Cano.
2: Amb molta il·lusió, però també amb molts nervis, sí, perquè el que devia la responsabilitat, no?, de la primera vegada, però amb molta il·lusió.
3: Jo crec que ha sigut molt emocionant, molt emotiu i la veritat és que molt bonic.
4: Ens ha agradat molt participar per també explicar una miqueta la nostra història com a escola.
5: 20 anys, bueno, era difícil resumir-lo en un pregó, però aquests 20 anys, bueno, feia molta il·lusió fer-ho.
6: Hi ha molta emoció, jo he crescut aquí al barri i a veure la teva gent al voltant, la família, els amics i aquesta responsabilitat, com diuen les companyes, bueno, ho hem viscut amb molta emoció i molta il·lusió.
7: Heu parlat de l'equipament, de la llar, però també heu parlat del barri, no? Una mica que és el que heu destacat en el vostre trosset de pregó.
2: Bueno, doncs que formem part de la història, no?, del barri, que ens ha vist créixer, perquè ja són 20 anys, és molts anys, i bueno, hem tingut famílies i infants que ara ens trobem, com avui, aquest matí, i fa molta il·lusió.
3: Al final és veure com han crescut les famílies, com han crescut els infants i com hem crescut tots i tots hem après de tots.
4: Aquest barri doncs, ha evolucionat i nosaltres com a escola també hem evolucionat i ens hem adaptat i les famílies també s'han adaptat a l'escola.
6: El fet de que hi hagi aquesta cultura, aquesta diversitat, doncs, ens ha fet créixer com a professionals també. Tenim molts reptes, sobretot a principi de curs, i ens sentim molt orgulloses del que estem formant, del que formem part i del que estem creant en aquest barri.
7: Ja per acabar, no sé si teniu alguna anècdota, alguna cosa més que vulgueu destacar.
2: Uf, anècdotes moltes, però ara mateix no sé, venen moltes, però...
3: Sí, això es queda... El que passa al Lledoner es queda al Lledoner.
4: Bueno, sí que ens ha fet molta il·lusió retrobar-nos avui amb infants i amb famílies que han format part de l'escola durant aquests darrers anys. I sempre fa molta il·lusió.
5: I ha sigut un dia molt intens, no?, perquè portàvem molt de temps preparant el dia d'avui i és un dia que bueno, portem des de les 8 del matí. Bueno, ja des d'ahir ja es van començar a preparar coses a la llar i, bueno, i encara estem aquí. I bueno, és un...

0: dia intens.
1: Sí que és veritat que d'anècdotes avui hem tingut unes quantes, d'alumnes que ens han vingut canviant-nos el nom perquè ells no se'n recorda, ¿vale? a partir dels 3 anys no tenen aquella memòria d'abans, i sé que m'has cuidat però no m'acordo de tu nom, ens deien. Llavors era molt divertit perquè saben que els has cuidat, que els has estimat, i el rebre d'aquesta manera les famílies, els nens, de sentir-te estimada, bueno, eso no tiene precio.
2: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha parlat de la diversitat, tant de la que es veu al barri com de les activitats del programa de festes. Amb ella també ha parlat el nostre company José Luis Cano.
3: Molt emotiu perquè els pregoners, les pregoneres han estat a la llar d'infants que fan 20 anys que són al barri, i ha estat molt emotiu perquè, bueno, hem vist les dues generacions de professores que hi han passat al llarg d'aquests 20 anys i n'hi han fet, doncs, un pregonó molt emotiu, i molt contents perquè portem 52 anys, doncs, de festa de Sant Joan al barri. Com deia l'alcalde, doncs, és una festa molt arrelada dins del barri des de fa, doncs, això, 52 anys, que uns veïns van començar amb aquesta bogeria, i que des de fa uns anys la comissió de festes, doncs, ha agafat aquest relleu i, bueno, i tiren endavant les festes de Sant Joan en un altre format, però sempre amb ganes de que tot el veïnat s'ho passi prou bé.
4: Les pregoneres, de fet, deien això, no?, que tothom té cabuda en aquest barri, i parlaven de la diversitat en positiu.
3: Exactament, és un barri molt divers i que convivim moltes cultures, moltes persones vingudes de diferents àmbits del país i d'altres llocs, però que tenim una convivència i un espai de comunitat que l'aprofitem, i que a més per tots nosaltres és un goig el poder-ho compartir.
4: Ja per acabar, parlar de la diversitat, no?, que hi ha també en el programa. Hi ha propostes per tots els gustos.
3: Hi ha un programa, el programa està fet una mica pensat per tothom, perquè puguin venir tants nens com gent més gran com més joves, i poder, com deia, plegats, no?, gaudir d'aquesta convivència i comunitat que sempre ha estat a Montornès Nord.
2: La revetlla de Sant Joan se celebrarà demà, 23 de juny, i a Montornès Nord també hi haurà gresca. A partir d'un quart de 10 de la nit, el Ball de Diables i Drac de Montornès farà un recorregut pels carrers del poble. Seran també els encarregats d'encendre la tradicional foguera, i hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes ha recordat que es farà un sopar de caves de la fresca.
5: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels Diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera, i alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors, el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió, doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs tothom, doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mouen i van compartint, no?, els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després, doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
2: Una paella popular el dia de Sant Joan, i el trofeu de Sant Joan de ciclisme diumenge tancarà la programació de les festes a Montornès. I ara anem amb una mica de música, i per parlar d'una efemèride avui, perquè es porto Gloria Estefan. Per què? Doncs perquè avui fa 33 anys que va publicar el disc Mi Tierra, així que avui l'efemèride musical la porto jo, Sergi?
6: No. Molt bé, així m'agrada, Mireia.
2: Avui et sorprenga tu i a la resta. I clar, a mi Gloria Estefan m'agrada, i aprofita't que té aquesta cançó Montuno, i ara que estic aprenent les parts de la salsa, i així que m'ha fet molta gràcia veure'm, per gaudir, per posar una mica més de ritme a dilluns, i recordar que fa 33 anys que va publicar aquest disc Mi Tierra, on trobàvem aquesta cançó Montuno.

0: Continuem amb la informació, per ara, informació esportiva, i avui tenim amb nosaltres el Sergi Casanovas. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Fa molta calor al carrer?
1: Què vols, la veritat o no?
0: La veritat, la veritat. Anem a preparar-nos.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Fa bastanta calor. Es nota
0: has vingut
1: que...
0: per l'ombra, eh?
1: Sí. La poca ombra que he pogut enganxar.
0: Ja, malauradament, així és. Bueno, doncs, ho parlàvem quan començàvem el programa, que tot i ser finals de juny, Déu-n'hi-do l'actualitat esportiva que hi ha hagut aquest cap de setmana.
1: Sí, encara tenim bastanta activitat de les entitats esportives del municipi, i si et sembla, doncs comencem a repassar el que hi ha hagut aquest darrer cap de setmana.
0: I tant.
1: I comencem parlant del patinatge artístic, perquè el Club Patí Montornès ha organitzat el seu primer trofeu de grups show.
0: Sí, correcte, aquest cap de setmana.
1: Així és, el pavelló de les Bernedes, que va acollir un total de 13 grups show de nivells 1, 2 i 3 i de clubs de, doncs, de diversos indrets de Catalunya. Vam tenir, per exemple, aquí el Cerdanyola, el Matadepera, diversos clubs, i per descomptat també hi va participar l'equip local, el grup show del Club Patí Montornès, amb la coreografia d'aquest any, Encrypted.
0: Molt bé.
1: I això, doncs, primera edició d'aquest trofeu de grup show.
0: Genial, doncs, ha anat molt bé. Espero que hi hagi més edicions.
1: Doncs sí, i continuarem amb el patinatge, perquè no és tot això el que hem tingut. També hem tingut a la Maria Rodríguez i l'Helena Iglesias, membres del Club Patí Montornès, que han participat en les finals de la Copa Catalunya a Folgueroles.
0: Sí.
1: Aquesta competició, Copa Catalunya, a la qual s'accedeix, diguem, durant tot l'any, no? Una mica estan entre les millors del rànquing de tota Catalunya, doncs van classificar per aquestes finals, i amb un bon resultat per la Maria Rodríguez, que ha estat cinquena al nivell 2C.
0: Molt bé.
1: I també un bon resultat per l'Helena Iglesias, que ha estat tretzena al nivell 3A, i això, doncs, classificades per aquestes finals de la Copa Catalunya, doncs, entre les millors de tota la temporada.
0: Clar que sí, això ja és a tenir en compte. Enhorabona. Què més, Sergi? Què més ens pots explicar?
1: Doncs continuem ara cap al karate, perquè hem tingut una nova competició de karate aquest cap de setmana, el Campionat d'Espanya de clubs.
0: Que ja deu ser de l'última o de les últimes, no?
1: Perquè... Sí, de fet em sembla que ja tanquen temporada amb això. Aquest Campionat d'Espanya de clubs que s'ha celebrat a Tarragona, el Club Karate Montornès, i anava amb 6 equips. 3 de kata i 3 de comité, recordem, són 6 equips, cadascun conformat per diversos karateques, així
0: sí.
1: Que una bona representació. Els resultats al final han estat de cap podi, no hi ha hagut cap medalla.
0: Vaja.
1: Però el millor resultat pels 6 equips del Club Karate va ser per l'equip cadet júnior masculí de comité, que va acabar en 7a posició després de caure a la semifinal de repesca.
0: Bueno, quasi van estar allà a les portes, al final 7ens. Bé, doncs, un resultat a destacar, i com deies, acaba la temporada i es toca descansar, que sempre tenen competicions.
1: Sí, ja toca una mica de... És que seguir competint a l'estiu també, déu-n'hi-do,
0: sí, ha de ser molt dur.
1: No crec que sigui el millor, i això, doncs, una última competició pel Club Karate.
0: Perfecte, ara merescudes vacances. Continuem repassant l'actualitat.
1: Anem ara cap a l'atletisme, que també ja estem aquí en les últimes setmanes, almenys de la temporada principal, sempre hi ha alguna coseta d'atletisme,
0: sí,
1: a l'estiu, però acaba ja la temporada principal, ho fa amb les finals del Campionat de Catalunya Sub-18 i Sub-23, que s'han disputat a Girona, i on hem tingut 4 representants del Club Atletisme Montornès. Entre ells, doncs, destaquen els resultats de Pau Rivero i Albert Caparrós, que van fregar el podi, van estar a punt d'emportar-se medalla. En aquest cas, doncs, Pau Rivero va ser quart als 100 metres llisos, categoria sub-18, i Albert Caparrós també va ser quart al llançament de javelina sub-18, en el seu cas, amb millor marca personal.
0: Bueno, doncs mira.
1: Arribar sempre a la final del Campionat de Catalunya i fer la teva millor marca, encara que no pugis al podi, doncs, home, has donat el màxim que podies.
0: Clar que sí, t'has de quedar amb això.
1: I és molt bona notícia. I, doncs, seguint una mica amb l'atletisme, el Club Atletisme celebrarà un sopar per tancar la temporada aquest dissabte. Així que reunirà una mica la seva massa social, els seus membres. El sopar, que té un preu de 5 euros, està obert als atletes i a les famílies del club. I, a més, els assistents que vulguin podran participar en una competició d'equips mixtos, de, bueno, diverses proves, de totes les edats també barrejades.
0: Déu-n'hi-do, no perden l'oportunitat, de fer esport,
1: bueno,
0: aquesta gent.
1: Una mica de jocs, una mica de competició... Això, bueno, per qui vulgui, no?
0: No
1: us penseu
0: aquí
1: que us obligaran, però hi haurà, doncs, unes petites competicions.
0: Perfecte, doncs també ja acaba la temporada.

0: Què més ha passat, Sergi, aquest cap de setmana?
1: Doncs continuem ara cap al bàsquet, que també ja estem acabant una mica la temporada. Mm-hmm. En aquest cas continuem amb els Specials A, que segueixen competint, segueixen participant en diverses competicions, i això aquest cap de setmana han estat subcampions del torneig Ciutat de la Seu d'Urgell.
0: Ah, no era bona.
1: I això, l'equip de Specials A, l'equip del Club Bàsquet Vila Montornès, va superar el Màgics Barna en el primer partit a semifinals per 22-21.
0: Ui, ajustat.
1: I es va plantar a la final contra els Lluïsos de Gràcia, amb el qual van perdre per 28-31. Però això, un nou torneig, un nou subcampionat.
0: Molt
1: i una
0: bé.
1: Nova final disputada pels Specials.
0: Genial.
1: I en aquest cas, el Club Bàsquet Vila Montornès també se suma a les celebracions de final de temporada i clausura la seva temporada. Ho farà demà.
0: Mm-hmm.
1: Amb una festa a les Bernedes, així que demà és revetlla de Sant Joan, doncs
0: aprofiten, mira, i ho celebren amb
1: qui no tingui pla,
0: els membres
1: doncs,
0: del club.
1: Doncs aquí ho tindrà, els membres del Club Bàsquet Vila Montornès, que des de 8:45 del vespre el club, doncs això, estarà venent entrepans de botifarra i beguda per sopar, i després del sopar hi haurà una sessió de DJ ja més cap al vespre nit.
0: Ah, déu-n'hi-do, molt bé.
1: Així que festa completa pel Club Bàsquet Vila de Montornès i per tots els seus membres demà mateix.
0: Perfecte, doncs un altre club que també tanca la temporada.

0: Anem amb més resultats.
1: Doncs continuem ara cap a una mica de motor, perquè tenim el Iago Domínguez encara doncs competint per tot el món. En aquest cas ha competit al Gran Premi de Portugal, el segon Gran Premi de Portugal d'aquesta temporada, de l'Enduro GP, el Mundial d'Enduro, i ha finalitzat amb una doble quarta posició.
0: Bueno, molt bé.
1: A les dues curses del cap de setmana ha finalitzat en quarta posició, i això fa que la general es mantingui en quarta posició també amb 139 punts, però ja bastant a prop del segon i del tercer classificat, així que
0: bé.
1: Encara ho pot lluitar. I en el seu cas, en el cas del Iago Domínguez, la temporada no acaba aquí, l'estiu continua tot, perquè tindrem una pròxima cursa seva el 18 i 19 de juliol a França, amb el Gran Premi de França d'aquest Mundial, així que a veure què tal li va.
0: Bueno, doncs esperarem amb ganes. I acabem, Sergi, amb un altre esport.
1: Doncs sí, acabem avui parlant de ciclisme. Tenim dues notícies de ciclisme. Comencem parlant de la Laia Rodríguez, que feia temps que no parlàvem d'ella,
0: sí?
1: I és que ha tornat a la competició.
0: Molt bé.
1: Després d'una aturada d'uns quants mesos, un any, diria inclús. Doncs ha tornat a la competició, ho ha fet el Campionat de Catalunya de BTT Cross Country, és a dir, ciclisme de muntanya. En un campionat que s'ha celebrat a Os de Balaguer, a la Noguera, i ha tornat amb una tercera posició.
0: Molt bé.
1: Així que amb medalla de bronze en el Campionat de Catalunya per la Laia, ho ha aconseguit en la categoria júnior, ha finalitzat a 3 minuts de la campiona, i això, una mica, doncs, un retorn a poc a poc per anar tornant a agafar sensacions.
0: Bueno, esperem que sigui per quedar-se.
1: I acabem amb l'altra notícia de ciclisme, que en aquest cas és una prèvia, perquè aquest cap de setmana tenim el Trofeu de Sant Joan del Club Ciclista Montornès. Una cursa que es disputarà aquest diumenge, arrencarà a les 10 del matí des del carrer de Federico García Lorca, a Montornès Nord. I doncs aquest any la novetat és que la cursa és de categoria cadet, té un total de 65 quilòmetres de recorregut amb diverses voltes, a un circuit que muntaran, i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Així que tindrem, suposo, ciclistes també una mica de tota Catalunya.
0: Segur.
1: Que vindran a puntuar també per aquesta copa. I recordar que les inscripcions estan obertes al web de la Federació Catalana de Ciclisme fins dimecres a la nit, o fins omplir les 100 places que ofereix el club.
0: Genial.
1: Així que això, aquí, els ciclistes de categoria cadet que encara vulguin apuntar-se encara ho poden fer al web de la Federació Catalana de Ciclisme. I els que no, doncs també podeu anar a veure doncs què tal va aquesta cursa, el Trofeu de Sant Joan, que serà aquest diumenge.
0: Clar que sí, doncs allà estarem, i estarem dilluns també per saber com ha anat, que alguna coseta segur que passa aquest cap de setmana també, que te veurem les nostres entitats. Sergi, t'esperarem dilluns. Avui moltes gràcies per haver tornat i portar-nos tota la informació.
1: Doncs fins la setmana vinent.
0: Adéu. I nosaltres ens quedem amb més música. A seguida parlarem de la biblioteca, aquest refugi climàtic que tenim a Montornès. Anem amb Dominic Funk i la seva cançó, que ho està patant molt, Baby Doll.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara ens anem a la Biblioteca Rosa Leveroni, on aquest estiu han preparat una programació d'activitats per tots els gustos. Cada dia de la setmana estarà centrat en un àmbit, com la ciència, els contes o els tallers. La bibliotecària Yolanda Martínez ens ho ha explicat a les mañanes de Ràdio Montornès. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
2: Comencem amb el Llegir Té Premi. Nosaltres ja fa anys que participem com a biblioteca, participen els infants, no? Però nosaltres dinamitzem i intentem doncs, que quants més millor, no? d'infants del poble doncs, que participin d'aquesta activitat. Mm-hmm. És una activitat de foment de la lectura i poden participar infants de 8 a 18 anys, des dels 8 fins als 18. Llavors, en què consisteix? Doncs consisteix, primer, a registrar-se a la plataforma.
3: Això és indispensable, eh?
2: Sí, es diu Llegir Té Premi, la plataforma. A l'hora de registrar-te es demana el número del carnet de la biblioteca i el codi personal de cadascú. Si algú l'ha oblidat o no en té, doncs es pot passar per aquí i nosaltres li generem un enllaç per poder-se crear un codi personal, que és molt ràpid. Uh-huh. Val. Un cop registrats, s'han de registrar a la franja d'edat que els hi correspon. I llavors de què es tracta? Doncs de llegir llibres. Vas llegint llibres sí. Que corresponguin a la franja que t'has apuntat, que hi ha, en total, aquest any participen quasi 1.500 llibres, en total, de totes les franges.
3: Llibres.
2: Mm-hmm. De llibres, articles de revista, còmics, de tot una mica. Mm-hmm. Llavors agafes el llibre que tu tries, vas llegint i vas contestant qüestionaris de comprensió lectora.
3: Ah,
2: llavors vas pujant punts i també pots fer com redaccions que després també donen punts extra. Val? Llavors vas pujant el rànquing dins de la teva categoria i es van aconseguint premis. Uh-huh. Lots de llibres, punts de llibre, smartwatch, què més? Hi havia també enganxines, de tot. I llavors doncs es tracta d'això. És una manera de llegir durant l'estiu, també aprofitar que hi ha biblioteques que estan tancades durant unes setmanes, llavors pots agafar llibres i portar-te'ls i anar fent des de casa amb aquesta aplicació.
3: Uh-huh. 1.600 llibres i suposo que moltíssimes jovent, molt jovent sí. Que participa en Llegir Té Premi perquè cada estiu és un èxit, no?
2: Sí, exacte. Molta gent que pregunta, molts infants que estan esperant tenir l'edat per poder participar perquè clar. Veuen els germans grans. La veritat és que estem molt contents de l'acceptació que té. Llavors veus els infants aquí durant l'estiu que es van recomanant, aquest me l'he llegit jo, i diu que és molt xulo, i l'agafa l'altre, i en grups d'amics que venen, quan surten de la piscina, venen aquí a la biblioteca, agafa els seus llibres per portar-se'ls a casa, i la veritat és que es crea un ambient molt maco.
3: Molt bé. Doncs Llegir Té Premi. És ara quan hem de començar a activar les nostres dades, a registrar-nos per després poder gaudir durant tot l'estiu.
2: L'activitat en si comença el 25 de juny.
3: Molt bé, 25 de juny.
2: Sí.
3: Just acaba el col·le i comença l'activitat.
2: Exacte, ara poden anar registrant-se i llavors doncs, ja anar mirant els llibres que formen part del Llegir Té Premi, també poden anar-se fent un llistat dels llibres que volen llegir, perquè si no els tinguéssim nosaltres...
3: Es podrien sempre, demanar, no?
2: Exacte, tenim l'opció doncs, de demanar a una altra biblioteca.
3: Uh-huh. Perfecte. I tenim més activitats a la biblioteca aquests dies?
2: Sí. Aquests dies tenim activitats durant pràcticament tot el mes de juliol i també ara última setmana de juny. Les activitats que tenim aquest estiu estan dividides en diferents temàtiques. Uh-huh. Els dilluns tenim contes a 6:45 de la tarda. Tenim contes de professionals, de contes. Tenim la Susana Nebó el dia 29 de juny. El 6 de juliol tenim el Moy Aznar, que ja ha vingut altres anys i que ens encanta, com explicar tots en general, però el Moy Aznar ho fa d'una manera que enganxa molt amb els infants. I llavors tenim també l'activitat 13 de juliol de La tribu canta.
3: Això què és?
2: Això són contes cantats.
3: Ah.
2: Sí. I bé, tot això són dilluns. Els dilluns tenim dilluns de contes. Llavors els dimarts tenim dimarts de tallers. Val? Tenim el dia 30 tenim el primer taller, que es diu Expedient Panxa Plena, que és el cas del llop ferotge. De què es tracta? Doncs tots sabem que el llop és el dolent número uno de tots els contes infantils. No hi ha un llop que sigui bo, tots són dolents. Llavors, es tracta de que el llop té molts casos oberts i encara ningú no l'ha agafat. Llavors, s'ha de mirar dintre dels llibres on el llop surt de quins delictes se li estan imputant. I llavors, doncs, veure què podem fer. Llavors, tots els infants que vinguin a aquest taller d'Expedient Panxa Plena seran investigadors i seran policies que hauran d'omplir les seves fitxes i llegir els llibres de llops, que tenim molts, i a veure què podem fer, doncs, per agafar-lo d'una vegada. O a veure si l'agafem, què diu ell, quina és la seva versió. I d'això es tracta l'Expedient Panxa Plena.
3: Molt interessant i divertit a la vegada, no?
2: Sí. És per infants de 6 a 12 anys.
3: Molt bé.
2: Bueno, millor si venen amb les famílies, perquè així l'estona que passaran investigant dins dels contes, doncs fer una lectura compartida és molt xulo, i llavors també és el que pretenem. Llavors tenim un altre taller que es diu Animals Fantàstics del Parc, que és un taller de manualitats, que és per públic familiar amb l'empresa Montnatur, que ho faran. I llavors, per acabar, el 14 de juliol,
3: 14.
2: Farem l'exposició ideal, que és per infants a partir de 4 anys. En aquest taller descobrirem l'autor Hervé Tullet, que és un autor que destaca per els seus llibres plens de colors i de formes i de punts i de ratlles, etc. I farem un taller, doncs, creatiu, i muntarem aquí la nostra exposició. Serà el nostre museu, la biblioteca, i pintarem, gaudirem, pintarem al ritme de la música, al ritme de sons, i llavors anirem penjant totes les nostres obres aquí a la sala infantil de la biblioteca.
3: Doncs moltes activitats que tenim ja per gaudir durant l'estiu, i no sé si ens queden més.
2: Queden unes quantes, però bueno, mira, els dimecres tenim dos tallers de biomedicina forense a partir de 13 anys, que ens explicaran, doncs, els intríngulis aquests d'investigar. I després també tenim un altre taller de desencriptem missatges secrets, i també a partir de 10 anys. Aquests tallers són per infants més grans. Tota aquesta informació la trobeu a la pàgina Entràpolis. Aquests encara potser no hi són, però en breu estaran, perquè totes les activitats s'hauran de...
3: Ens haurem d'apuntar, no?
2: Sí, exacte, exacte, per l'aforament.
3: Hem de reservar plaça.
2: Sí.
3: Totes són gratuïtes.
2: Exacte, totes les activitats que fem a la biblioteca són gratuïtes, sí.
3: Molt bé. Doncs tenim per endavant molta activitat, molta proposta de lectura, i sobretot el Refugi Climàtic, que és la nostra biblioteca municipal, que tanca, em sembla que són 3 setmanes a l'agost.
2: Sí, les 3 últimes setmanes d'agost.
3: Molt bé, però la resta està obert i a disposició de qualsevol persona que vulgui.
2: Exacte.
3: Doncs, Yolanda, moltes gràcies, com sempre, per parlar amb nosaltres, i salutacions als companys de la biblioteca.
2: Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Adéu.
0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I ara, abans d'acabar el programa, anem a repassar novetats musicals. N'he portat 5, però crec que no ens hi cabran. Però bueno, si no, fem un top 3, no, Sergi? Què et sembla, novetat?
4: Vinga, va,
1: així,
4: a veure què ens portes de sortir avui.
1: Doncs mira, a mi la primera que m'ha cridat molt l'atenció és la nova cançó del Nil Moliner, perquè fa 2 o 3 setmanes es va presentar el seu disc, que era Nexo, i tenia 10 cançons, si no m'equivoco. Doncs ara s'acaba de treure Nexo 11, una altra cançó que està lligada a aquest disc, que es diu Salta i sona així.

Molt de festa d'estiu, aquesta nova cançó de Nil Moliner. Estem avui repassant algunes de les novetats musicals. Anem a una altra. Hem anat també, us porto novetats també en espanyol. I aquesta com aquí era l'atenció de Taburete. Per què? Doncs perquè no el sabia jo amb aquest so així com tan de rumba, tan flamenquet. I per això us la porto avui, que crec que també es pot acompanyar bé a la revetlla de Sant Joan. Es diu Carta Blanca.

0: Què us sembla més parlar de fogates i així? Jo veig molt per Revetlla de Sant Joan, eh? No sé què en penseu. Bé, i en aquest objectiu de presentar-vos novetats musicals, he vist un nom que també m'ha cridat l'atenció i era el d'Ina.
1: És un clàssic d'estiu també, no,
0: sí,
1: Ina?
0: Sí, sí. Aquesta, a més, es diu Morenito, així que ja ens avança que la cosa, bueno, doncs està pensada precisament per l'estiu. Jo recordo fa molts anys que m'he tret algunes cançons en anglès, ara veiem que l'he tornat a donar per l'espanyol. Bé, no sé si com sigui la tenim aquí, de nou, és això que apareix de tant en tant, eh? I ha aparegut aquesta setmana amb una novetat musical. És la darrera que us portem avui, les altres me les guardo per la setmana. Anem a escoltar Morenito.

0: Un castellà força decent, no?
1: Sí, sí, sí. És que jo crec que ella té arrels. O no sé si és romana o... No sé, però que tenia... Sí. Sabia espanyol, sí, sí, super, super.
0: Alguna cançó així en Spanglish, com tu dius, en el passat em sona.
1: Ah, que sí? Sí, sí, sí, alguna havia tret. Va, em deia el Sergi per el pinganillo. Va, escoltem alguna més. Bueno, vinga, va. Anem a alguna en anglès, que també n'hi ha de novetats. En aquesta ocasió de Tyler, que... està super a tope aquest artista, no para treure cançons, discos. Ha aprofitat que ara mateix tothom l'està escoltant per donar-ho tot. Doncs bé, té nova cançó i es diu Is It Love.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs ja toca acomiadar-nos per al dia d'avui, el primer programa d'estiu de la Intersecció del 2026, dia 22 de juny, i ho fem avançant-vos una mica del que parlarem demà. Demà entrarem més en detall en la posada en marxa dels contenidors tancats, aquest nou sistema que tindrem a Montornès per la gestió de residus. També convidarem a un dels monitors de l'Esplai Panda perquè tenim les colònies a punt. Són a l'agost, però ara aquesta setmana us podeu apuntar, els nens i nenes des de I5 fins als joves de quart d'ESO, i demà volem més detalls, saber què tenen preparat des de l'Esplai per a aquestes colònies que començaran el dia 2 d'agost. I a més, també tindrem altres consells per a passar una bona revetlla amb els nostres peluts a casa, amb els nostres gossos, amb els nostres gats, que ja han començat molt, almenys a Montornès Nord, són les festes, ja se sap, amb la pirotècnia, i segur que hi ha molta gent preguntant-se què podem fer. Ja vam parlar el divendres sobre el tema, en teniu a la ràdio La Carta, a la secció de la Marina Tornero, però demà tindrem també la visió del veterinari, clínica veterinària de petits i peluts. Res més, si us ha agradat el programa d'avui, recordeu que a les 10 el podeu tornar a escoltar, amb més festes de Sant Joan, l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, l'actualitat esportiva i també de la biblioteca amb les activitats de juliol. Nosaltres marxem, que passeu una molt bona tarda de dilluns, refugieu-vos i beveu molta aigua i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
5: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb un any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
1: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
2: Ai, no tinc regalito.
1: Oh!
2: Catxis.
1: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
2: sí,
1: ho sapigueu, eh?
2: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
1: És veritat, home.
2: Clar, jo dic, com pot ser això?
1: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
2: No, doncs vinguen ells, parlem d'ells. I tot va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
1: Et van sortint ells del calaix?
2: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
1: I els hi poses?
2: Sí.
1: Ah, que xulo, jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre
2: sí.
1: I els tinc tots allà posadets.
2: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així pel mig.
1: No, sóc tan ordenada jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada i m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els això... collarets sí, i aquestes coses sí, els has de separar, però els anells
2: però,
1: no.
2: Però si els detets tot així barrejats, es poden ratllar si tenen pedres o així també.
1: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
2: Bueno, doncs mira, potser...
1: El de la iaia sí que el guardo un sagrat, veus? Això sí que tens raó.
2: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
1: una mà, d'aquestes. M'ha agradat.
2: Doncs va, començar pel principi, sí? D'on va venir això?
1: Som-hi.
2: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
1: Des de fa molt, és que t'ho inventau.
2: Jo, clar, quan estic posant això, penso, per què ho poso? Si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no?
1: Mm-hmm.
2: Que també tot comença per allà.
1: Aquests en sabien molt, eh?
2: En sabien molt, aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com a amulets de protecció. Això ja ho has sentit,
1: sí.
2: A dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí.
1: Uh-huh.
2: Aquí.
1: El dit...
2: Qui?
1: Aquest.
2: L'estàs veient? El que t'escolta no...
1: El d'entre t'engego a l'estafang i el petit, el
2: sí,
1: aquest.
2: Sí, la gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
1: Per què?
2: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
1: Ah!
2: I aquest dit és el que connecta, mira, veus el recorregut
1: aquí,
2: fins aquí. I per això deien que...
1: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
2: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
1: Exacte.
2: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però, i aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix posant...
1: Esposa, mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
2: A Catalunya ho tenim diferent, o sigui, nosaltres a Catalunya ho fem a l'esquerra.
1: El de casat o el de promès?
2: El de casat.
1: Val.
2: Bueno, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
1: Veus com tothom té dubtes?
2: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
1: Ah.
2: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
1: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
2: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, vale, sí, està
1: promès,
2: casat.
1: Promès, casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
2: Sí. Però escolta'm, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
1: Ah, no?
2: No.
1: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
2: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que tots els dits tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
1: És energètica, va per dintre.
2: Sí, però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
1: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
2: Sí,
1: va.
2: Ara entendem els romans.
1: Vinga, avancem una mica.
2: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja la part aquesta romàntica van dir sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. N'has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten,
1: sí,
2: com un gravat.
1: Sí, que ho feia, això és de les pel·lícules, i clac,
2: ja està. Marcaven allà, no?
1: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
2: això,
1: exemple.
2: Sí, sí. Doncs pensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
1: sabies
2: les coses, no?
1: Sabies de quina,
2: no?,
1: casa venia.
2: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
1: Sí, com hem canviat, eh?
2: Sí, sí.
1: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té el seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
2: Ja tens raó, sí. I, bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però, clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven en ells or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
1: I el bronze no es feia servir aquella
2: I el bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
1: Ni una cosa ni l'altra.
2: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de i l'anillo pa cuando?
1: Ai.
2: O t'ho han dit?
1: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
2: No, i l'anillo pa cuando? La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet,
1: sí,
2: moltes vegades, eh?
1: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt aquesta cançó, vinga.
2: Sí, sí, el que es queda.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: millor pa' cuando.
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, eren ells, de promesa i de casat. Vull dir, que tampoc es pot queixar, t'han de demanar ells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to, hi ha anells de dol. Que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres amb ònix, obsidiana i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies, diríem, que estava de dol per a alguna persona,
2: sí,
1: superpropera, com una parella,
2: sí,
1: o familiar,
2: sí.
1: No?
2: I es va fer popular i era, doncs, un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells dels pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu 6, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat, i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Clar, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que
2: no.
1: Altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però
2: clar,
1: que
2: tu...
1: sàpigues que contra la tribu tal, si
2: m'arrobes
1: el meu tresor.
2: Clar,
1: no?
2: Tu imagina't, entres en una cova i vas allà que, i dius ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no? Tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobes un del teu grup, deies, ei, hola, què tal? Però com trobessis un altre grup, ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits.
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim, oi, aquest, tenim el senyor de los anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder...
1: Tesoro.
2: Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: El poder queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Llavors de dir, què faig, me'l poso o no me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona,
1: sí? Doncs
2: que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata. No? I anaven enganxats, i llavors tenien diferents formes, que tu podies anar menjant...
1: Anaves llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella, jo en vaig tenir un i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest, sí.
2: Doncs suposo que va ser una mica una inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No
2: aquest era per
1: res,
2: llepar
1: eh?
2: Directe, sí, i a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina... suposo, no sé si els segueixen fent, però bueno, jo et parlo de fa anys que jo els vaig veure, i també tenen un altre molt i molt xulo que té forma de pastisset a sobre l'anell.
1: Sí.
2: Hi ha un pastisset que es posa una espelma petita.
1: Ai, d'aniversari.
2: És d'aniversari per poder bufar l'espelma.
1: Sí. Bufa amb el dit, no?
2: Clar, no? Aquest xulo, què?
1: Home, està bé. Ah, és que l'originalitat, aquest pensament lateral, sempre que ens fa créixer les idees, eh?
2: Sí, sí, vull dir que no... Hi ha mil coses per fer. Diuen, tot està inventat, sí, però es poden fer més coses encara. Amb el que està inventat, donar-li la volta. O sigui que aquest és perfectíssim per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
2: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests, també?
1: Ah, bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
2: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
2: jo no sé, no sé quin vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
2: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: home, bueno. Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te, oh, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agrada i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Després no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
2: Sí,
1: estaria bé.
2: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah,
2: aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta, escolta la ràdio, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar a moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants. N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament, òbviament.
2: Òbviament, però eren de, com de joguina, però n'estava ple, ple, ple, ple, i vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
2: No, no, no. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona
1: sí,
2: com
1: no?
2: És algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
2: Sí, no? Que dius, sempre han regalat una anella amb un diamant, no?
1: Sí.
2: Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
2: No.
1: I d'on va sortir?
2: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
2: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
2: Doncs no, no, no, no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè, clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
2: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant, menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
2: Sí, i llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes doncs, poguessin pujar. I, però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
2: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
2: Clar.
1: I tant.
2: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos.
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
2: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
2: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood, perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que es regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, tan enorme, tan enorme, que va arribar a tot el món, i va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamants, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys...
1: Menys del 10%.
2: Menys del 10%. Doncs es va convertir en més del 80% les ventes.
1: Oh!
2: Com ho veus?
1: Doncs pues que el que venia diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
2: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
2: Tot una gran idea. I d'una bona campanya de màrqueting, eh? Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'm va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més, aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
2: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí ja un cop van aconseguir regalar un diamant com a anell de compromís, no? La base d'or amb el solitari, que es diu. Llavors ja van començar a pujar dient que, clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no? S'ha de diferenciar.
2: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era, per la noia era que si... Mira tu el pensament d'aquella època, si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu, doncs, t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
2: sí,
1: no? Una mica això.
2: Al final, acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre tu i jo.

0: Per què? Tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya,
0: No n'ha rebut el que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, ai, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Ai, ui, però que l'hauria de guardar molt bé, Si em regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé, també brilla, ja està.
0: Quina por perdre, el lloc que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta, mà, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa? O tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor? Sí, sento molt, estic aquí jo amb el meu ritual.
1: O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu l'anell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també perquè ho hem dit.
0: O sigui que... I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull dir
1: ja està, ja ho sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada dins. I la inscripció deia, això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia, això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir, ojo, no te vinguis...
0: O gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia, això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: Vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui és en Giges? Vinga.
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta i va dir, va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà, que hi ha allà sota. Doncs Guita va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir, va, doncs agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que el comença a remenar la pedra i just al moment de remenar va desaparèixer.
0: Es va fer
1: invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, va dir, ui, això m'ho emporto, si ho faré servir, i mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anell, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar? Avui
0: home,
1: dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar, però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim? No? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10, no? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: Sí, i dius, vale, doncs això estic avui amb un 5, mira, això tinc un 10, això, no? I vas veient una mica cap on te vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix, amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, amb diamant petit, diamant gros, no? O quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això doncs ho vas apuntant, ho vas dibuixant i així vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell, què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana i que te'l faci.
0: Home,
1: sí, molt bé. Sí, que hem de donar suport a les joieries artesanes.
0: Molt bé, Roser.
1: I que te'l facin a mida i que sí, que tots els llocs n'hi ha. I
0: però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny,
0: i
1: que te'l puguin fer. Sí.
0: Que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor.
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé, adeu, adeu.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Foc, és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: I el Consell General de Poder Judicial ha expedientat al jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. Avui el vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat la votació, 4 vots a favor i 4 en contra per obrir aquest expedient. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat.
9: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
6: Europa veu vendre entre 25.000 i 30.000 cotxes fabricats a la planta de la Zona Franca de Barcelona aquest 2026. La xifra suposa pràcticament a duplicar la de l'any passat per a l'automobilística, que consolida la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan. Les instal·lacions ja donen feina a més de 2.000 empleats directes i fins a 4.000 comptant els indirectes. Música. I avui han desallotjat 4 pisos més de la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar el passat dijous. El consorci ha executat 4 desallotjaments al bloc de la Rambla després que es fessin els últims desallotjaments el dijous passat. Calella de Palafrugell recupera el meu avi a la cantada de Veneres a 2026 després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora Meritxell Pastor per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se la celebrarà a la platja de Portbou el 4 de juliol.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: I un motorista ha mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art d'Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.
1: Estàs escoltant
0: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem.
3: Un circuit circular.
2: Que rolé, que rolé.
3: Donar-li més vida a aquell
2: producte.
3: Perfecte.
2: I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Oh. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, clar, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una
2: afaitadora,
3: sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat a la deixalleria, mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta, a la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer, eh?
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Sintonizas Radio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, ça va fantastique.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

massa, el nou disc de Fatoumata Diabara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i per tant doncs qui decideix què està cantant, què vol dir, i ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diabara, un disc realment important, Massa, i alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara. De fet, el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diabara.

el nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs, Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs, aconsegueix una visió més personal i alhora doncs, inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6 si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs, el segon disc amb temes propis es va dir Femfo i allà hi havia aquest tema, Enterini.

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però en canvi no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i sobretot França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua, aquí el teniu. Soua.

and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consciousness.

amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, a propera, doncs, el que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa, doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us, doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení, són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs, és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Gene Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan l'any 66 també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem. En

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
6: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
7: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a la Intersecció. Què tal? Benvinguts i benvingudes al primer programa d'estiu de la Intersecció. Quines ganes teníem de dir això. Bé, avui, com totes les tardes de dilluns a divendres, estarem en directe fins les 6 en punt, amb informació, divulgació i entreteniment a Ràdio Montornès, al 92.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Ens podeu escoltar en directe fins les 6 i, per als que us agradi més escoltar la ràdio al vespre, al territori nocturn a les 10, amb aquest mateix programa. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda, Mireia.
7: Què tal, com estàs?
8: Bé, acalorat d'estiu total, no? Ja.
7: Sí, primera onada de l'estiu. Ha vingut abans la onada que l'estiu, però ara ja ho tenim tots i, a més, en alerta que estem per altres temperatures, ja ho hem notat, sobretot amb les comarques del Ponent, però bé, nosaltres tampoc ens quedem enrere, eh? Hem d'evitar sortir fins al vespre, a poder ser. I com escoltàvem ara, que ens deia, no, l'ABC, beure aigua, intentar refrescar la casa.
8: Exacte.
7: I anar per l'ombreta i ben fresquets.
8: Exacte, vull dir, fins que no acabi la intersecció, tothom a casa.
7: Home, i una estoneta
8: més,
7: una jo
8: més,
7: crec.
8: Sí.
7: Bueno, jo que estrenar la temporada de platja, per fi, si no me ves más morena.
8: Sí,
7: oi,
8: sí, és una cosa espectacular.
7: Bueno, igual de blanca que estava, però no passa res, per fi m'he banyat i em vaig recordar molt de tu i del que parlem sempre aquí, que estava l'aigua a una temperatura molt bona, perquè estava fresqueta, però
8: exacte,
7: era ideal perquè et refrescava.
8: Sí,
7: ideal.
8: Perquè ja dintre de poquet ja farà una mica de mandra entrar-hi tot.
7: Ai, sí, doncs hi havia cua, molts cotxes que ens hem trobat per anar a la platja.
8: Mira,
7: aquest cap de setmana.
8: Ja en un altre moment ja t'explicaré la que vaig passar jo, que jo també vaig anar una estoneta ahir i gairebé giro cua i em vaig cap a casa, eh?
7: Ah, bueno, a mi gairebé se m'emporten un retrovisor i tot, de l'ànsia que té la gent, o sigui que imagineu-vos.
8: Sí, això d'anar a la platja sembla...
7: Hi ha gent molt estressada,
8: sí.
7: Entre intentar això, com dic, adelantar quan no toca. Després, mentre hi havia gent baixant les coses del seu cotxe, seva navareta i tal, un altre pitant perquè volia perquè...
8: Sí.
7: A veure, sisplau.
8: Una mica de calma, sisplau.
7: Vacances, cap de setmana, no venim a la platja a gent discutint des dels cotxes que els veies, venim a la platja a descansar i desconnectar. No estrès.
8: Primer això, i després ja ho hem parlat molts altres estius, no? Que també que et dona la sensació que t'has de posar el despertador i estar allà a dos quarts
7: sí,
8: de deu,
7: sí.
8: Perquè si no n'aparques.
7: Bueno, és que era aquesta hora, ho vaig veure jo tota la cua.
8: Sí. Jo vaig arribar a les 10 i poc i ja et dic, em va faltar gairebé res.
7: Per donar-te la volta, no?
8: Sí, perquè vam estar una bona estoneta allà durant voltes. I arriba un moment que et canses d'estar en el cotxe allà.
7: Ai, bueno, doncs haurem d'anar a les 7 del matí a la platja, com feien els avis i les àvies, a plantar el parasol.
8: Sí, però fa una mica de mandra, no? També un diumenge, per exemple, haver de posar sol despertador
7: molt,
8: per anar a la platja.
7: Molt, a mi fa mandra posar-me a les 8 per anar a sortir a les 9 i arribar a una hora de 100. Ai, benvenido. De quines coses, quin privilegi per això, queixar-nos d'aquestes coses, però és el que ens toca. Aprofitem i tothom té algú de què queixar-se i mira, doncs aquesta pot ser la queixa d'avui, que segur que més d'un i d'una la comparteix amb nosaltres.
8: Ha sigut un pequeño el mundo
7: me
8: cabrea.
7: Sí, totalment.
8: Versió curta.
7: Jo també estava pensant, i li preguntaré a l'Àfrica què en pensa d'això, la nostra col·laboradora, que bé, ens visitarà la setmana vinent ja, eh? Així que queda res per queixar-nos més aquí a la ràdio. Bueno, deixem la platja, malauradament, però tenim molts continguts a la tarda d'avui, informació, ens citarà també alguns col·laboradors, col·laboradores, escoltarem música, anem a repassar-ho. Avui toca parlar del cap de setmana que hem tingut a Montornès, per això deia que hi ha prou de platja, perquè ha estat ben intens aquests dies aquí al poble. Com sabeu, tenim les festes de Sant Joan, una programació extensa que ja va començar fa uns quants dies i que aquí cap de setmana hem tingut els primers actes així més grans, més centrals de la programació, com l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, que ha fet 20 anys, i també la lectura del pregó de Sant Joan a càrrec precisament de les treballadores de la llar, però també hi ha hagut balls, hi ha hagut circ a la plaça del poble, festa de l'escuma, berenar de la gent gran, espectacle de varietats, bueno, tota una programació que hem tingut al cap de setmana, però avui ens centrarem en l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i també del pregó. A banda d'això, ens visitarà la nostra companya, en Sergi Casanovas, amb l'actualitat esportiva avui sí, que escolteu, per estar ja acabant el mes de juny, hi ha hagut força cosa aquest cap de setmana.
8: Hi ha hagut molta gent esportiva, oi?
7: Sí, hi ha hagut bastanta cosa dels nostres esportistes locals, dels nostres clubs, alguns ja van acabant, altres encara estan competint, i d'això s'encarregarà el nostre company, el Sergi, d'explicar-nos-ho més en detall. També parlarem de les activitats al juliol de la biblioteca, un dels refugis climàtics que tenim a Montornès i que sempre és un bon pla anar a llegir un llibre o agafar alguna pel·lícula en préstec, però és que al juliol ens proposen un munt d'activitats per tots els gustos, per petits i per grans, així que avui doncs les descobrirem. I avui dilluns no tindrem batalla musical com més habitual. Tenim el nostre company, el José Luis Canota, de Kansas. Quina enveja que ens fa. Però no us volíem deixar sense fer un repàs per les novetats musicals de la setmana. Així que hem fet una llista, un top 5 de les novetats més destacades, sobretot en espanyol, que han tret els artistes i que volem que coneixeu i a veure si hem encertat i us agraden. Doncs bé, tot això és el que us tenim preparats, com sempre, efemèrides, altres cançons, curiositats... Mai sabem com ara el Mundo Me Cabrea espontani, doncs així és la intersecció, poden anar sorgint cosetes.
8: Sabem com comença, però no com acaba.
7: Ah, exacte, bueno, i a vegades tampoc com comença. Bé, espero que us quedeu, passen 11 minuts de les 5 i nosaltres ens anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva d'aquest nou sistema. Fins ara els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o bé l'aplicació Recicla B-O per poder dipositar les deixalles a les fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. En cas de no tenir encara la targeta, cal passar-la a recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. L'alcalde, José Montero, a través dels canals oficials del consistori, ha dit que trobarem informadors i informadores a les illes de contenidors per resoldre els dubtes dels veïns i veïnes.
0: Aquests dies ja heu pogut provar, estan repartits pràcticament tots els contenidors i sabeu que només pulsant el botó s'us obren les fraccions que estan previstes. A partir de la setmana que ve hi haurà informadors a peu de contenidor i per tots els barris ajudant-vos amb aquesta nova tasca. Aprofito també per demanar-vos que feu un ús adient i, per tant, que eviteu deixar les bosses fora del contenidor.
7: Els contenidors intel·ligents en matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies de la setmana, que són els dimarts, dijous i diumenges. S'ha constituït el Consell LGTBI del PSC del Vallès Oriental i del Moianès. Es tracta del primer Consell LGBTI que es crea a la història del PSC de la comarca. L'òrgan té l'objectiu d'impulsar la defensa dels drets i de les llibertats de les persones del col·lectiu i incorporar la perspectiva LGTBI a les polítiques públiques municipals i comarcals. En aquest sentit, des del Consell s'impulsaran formacions, campanyes de sensibilització i treball en xarxa. La presidenta d'aquest Consell és Noa Monràs. Amb l'arribada de la primera onada de calor s'han posat en marxa els jocs d'aigua de la plaça de Pau Picasso. L'espai, ubicat al petit bosc que hi ha a la plaça, estarà operatiu tot l'estiu. L'horari de funcionament és de 10 del matí a 9 del vespre. Per utilitzar-los, cal premar el botó suaument i dur calçat. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha informat que fins a març, preveuen nits tropicals i tòrrides. A més de l'espai de jocs d'aigua, a Montornès es disposa d'una xarxa de refugis climàtics. Quatre són exteriors, com és el recinte de les piscines d'estiu, els parcs del torrent de Vinyes Velles i dels Castanyers i la pineda del parc esportiu del Vinyes Velles. I quatre refugis climàtics però interiors, la Biblioteca Rosa Leveroni, els dos casals de la gent gran i la piscina coberta del CEM Les Vernedes. I amb l'última cosa, amb la que sou de cadars que s'ha obert el període d'inscripcions de les colònies de l'Esplai Panda per aquest estiu. Es poden apuntar infants i joves des de I5 fins a quart d'ESO a través de la web montornès.cat/colònies o bé presencialment al Centre Infantil Pintor Mir amb cita prèvia. Les colònies tindran lloc del 2 al 9 d'agost a Vilobí d'Onyar, a Girona, a la Casa Can Freu, on gaudiran de tallers, de jocs i excursions. El darrer dia per inscriure's és dilluns vinent, 29 de juny. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. La Llar d'Infants Pública al Lledoner ha estat una de les protagonistes aquest cap de setmana i és que ha celebrat el seu 20è aniversari amb una festa al seu centre. I també ha estat l'encarregada del pregó de les festes de Sant Joan. La directora del centre, Lola Vico, s'ha mostrat orgullosa de la fita i ha recordat que la metodologia de la llar és mantenir l'infant al centre.
9: Superemocionant. Són 20 anys acompanyant a infants i a famílies i bueno, creiem que la feina que estem fent és superimportant els tres primers anys de vida i orgullosa d'haver crescut amb l'escola. Per nosaltres és un projecte molt pensat per l'equip educatiu, portem 20 anys aquí treballant i bueno, penso que hem anat avançant amb les investigacions, novetats pedagògiques i la metodologia que utilitzem es basa en el respecte a l'infant i està al centre. Aleshores, per l'equip educatiu de l'escola és l'essencial, que no fem coses per les famílies, no fem coses per ningú, només que per ells. Aleshores, quan l'infant està al centre i es mira des del respecte, penso que és on hi ha la diferència.
7: En aquest sentit, Vico ha dit que les educadores acompanyen els infants per aportar cada nen i nena allò que en aquell moment necessita.
9: Clar, hi ha infants que arriben amb mesos, superpetits, amb unes famílies que els costa molt separar-se d'ells, perquè, bueno, és una cosa complicada, però els anem acompanyant des de l'amor, però també adaptant-nos a les seves característiques i individualitats. Aleshores, és molt xulo veure, observar per on van, com, no, quin és el seu moment evolutiu i estar al costat per aportar allò que necessiten en aquell moment. I sobretot també perquè els acompanyen en les habilitats per a la vida, no? Les bàsiques de coneixement d'un mateix, no? que com es relacionen amb els altres i com es relacionen amb el material i l'espai.
7: L'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, en l'acte de celebració del 20è aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lledoner, va valorar molt positivament el projecte de la Llar d'Infants.
0: És molt important, és educació 03, pública i de qualitat, que oferim des de fa 20 anys a la població de Montornès. Es va posar en marxa, ho vull recordar, quan la Generalitat en aquell moment va impulsar amb una projecció de 30.000 places a tota Catalunya, finalment van ser 40.000. Era molt bon moment la Generalitat va invertir i molts municipis com Montornès vam respondre. Es va crear aquest projecte a l'edifici i el projecte educatiu amb molta participació. En aquell moment hi havia una efervescència també de famílies que reclamaven i que volien acompanyar el procés de la Bressol, i en aquests 20 anys no ha fet només que donar-los alegries, no? És un projecte de molta qualitat que s'assenta sobretot amb una bona atenció, un projecte educatiu pel desenvolupament intel·lectual, emocional i social de les criatures. Aquest és el centre, i al voltant d'això l'equip professional té claríssim aquest compromís, i jo crec que és precisament la garantia, aquest tenir clars objectius i treballar per aconseguir-ho.
7: Montero també ha declarat que l'objectiu és ampliar el número de places de la llar d'infants, que ara en té 82. Uns grups que s'ubicaran a les instal·lacions de l'Escola Palau d'Ametlla.
0: Tenim en marxa millorar el pati. La distribució actual respon amb aquell moment de la Covid que ens va obligar a distribuir els espais. S'ha fet un treball participatiu i un nou projecte que el que volem és desenvolupar-ho el més aviat possible, però la nostra aposta també és d'ampliar les places. Volem que hi hagi una ampliació d'aquesta escola de Bressol. Nosaltres disposem d'espais a l'escola Palau d'Ametlla, ja estem en marxa amb el departament i estem a l'espera que hi hagi aquesta aposta per part de la Generalitat. No? Es va donar fa molts anys, cal que es torni a donar perquè ara el finançament és insuficient, però és molt important. L'etapa 03 és molt important i de seguida que la Generalitat s'hi posi, nosaltres hi serem i ampliarem els grups que dependran d'aquesta escola Bressol com a projecte, però estaran ubicades a les instal·lacions del Palau d'Ametlla. Aquest és el futur que desitgem.
7: L'aniversari del centre va comptar amb la col·laboració de l'Esbart d'en Saire, el Centre d'Estudis de Montornès del Vallès amb el BOU, la Remensada i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. I bé, nosaltres continuem a la intersecció amb música. De seguida anirem a parlar més de Sant Joan i de la Llar d'Infants Pública Lledoner, que, com dèiem, ha estat una de les protagonistes de la tarda. Bé, no sé si, Sergi, tu estàs seguint el Mundial de Futbol o no?
8: Bueno, no, molt de fons, tampoc gaire.
7: Doncs ahir Espanya va aconseguir la primera victòria d'aquest Mundial, sí, sí, i estava tothom allà super eufòric i tal. Doncs bé, us portem la cançó del Mundial, amb un remix, per això tenim així més marxa encara en aquest dilluns. Recordem que és Day Day, de Shakira i de Burna Boy.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Cap de setmana perquè el barri de Montornès Nord ha tornat a celebrar activitats entorn la festivitat del Sant Joan. Com la revetlla és demà dimarts, aquests dies han tingut lloc els actes centrals de la programació. Com dèiem fa uns minuts, la Llar d'Infants Pública Lledona ha estat una de les protagonistes perquè, a més de celebrar els seus 20 anys d'història, han ofert el pregó i han posat el mocador als gegants Bartomeu Sala i Pere Anton de Roca Crespa. L'Àngela Flores, la Bet Quadrades, la Lola Vico, la Yolanda Arias i la Sonia Álvarez són treballadores de la llar i han estat les pregoneres. En el seu discurs han explicat com ha evolucionat el barri i el centre i s'han mostrat emocionades. Les escoltem parlant amb el nostre company José Luis Cano.
2: Amb molta il·lusió, però també amb molts nervis, sí, perquè el que devia la responsabilitat, no?, de la primera vegada, però amb molta il·lusió.
3: Jo crec que ha sigut molt emocionant, molt emotiu i la veritat és que molt bonic.
4: Ens ha agradat molt participar per també explicar una miqueta la nostra història com a escola.
5: 20 anys, bueno, era difícil resumir-lo en un pregó, però aquests 20 anys, bueno, feia molta il·lusió fer-ho.
6: Hi ha molta emoció, jo he crescut aquí al barri i a veure la teva gent al voltant, la família, els amics i aquesta responsabilitat, com diuen les companyes, bueno, ho hem viscut amb molta emoció, molta il·lusió.
7: Heu parlat de l'equipament, de la llar, però també heu parlat del barri, no? Una mica que és el que heu destacat en el vostre trosset de pregó.
2: Bueno, doncs que formem part de la història, no?, del barri, que ens ha vist créixer, perquè ja som 20 anys, és molts anys, i bueno, hem tingut famílies i infants que ara ens trobem, com avui, aquest matí, i fa molta il·lusió.
3: Al final és veure com han crescut les famílies, com han crescut els infants i com hem crescut tots i tots hem après de tots.
4: Aquest barri doncs, ha evolucionat i nosaltres com a escola també hem evolucionat i ens hem adaptat i les famílies també s'han adaptat a l'escola.
6: El fet que hi hagi aquesta cultura, aquesta diversitat, doncs, ens ha fet créixer com a professionals també. Tenim molts reptes, sobretot a principi de curs, i ens sentim molt orgulloses de del que estem formant, del que formem part i del que estem creant en aquest barri.
7: Ja per acabar, no sé si teniu alguna anècdota, alguna cosa més que vulgueu destacar.
2: Uf, anècdotes moltes, però ara mateix no sé, venen moltes, però...
3: Sí, això es queda... El que passa al Lledoner es queda al Lledoner.
4: Bueno, sí que ens ha fet molta il·lusió retrobar-nos avui amb infants i amb famílies que han format part de l'escola durant aquests darrers anys. I sempre fa molta il·lusió.
5: I ha sigut un dia molt intens, no?, perquè portàvem molt de temps preparant el dia d'avui i és un dia que bueno, portem algunes des de les 8 del matí. Bueno, ja des d'ahir ja es van començar a preparar coses a la llar i encara estem aquí. I bueno, és un dia intens.
6: Sí que és veritat que d'anècdotes avui hem tingut unes quantes d'alumnes que ens han vingut canviant-nos el nom perquè ells no se'n recorda, ¿vale? a partir dels 3 anys no tenen aquella memòria d'abans i sé que m'has cuidat però no m'acordo de tu nom, ens deien. Llavors era molt divertit perquè saben que els has cuidat, que els has estimat i el rebre d'aquesta manera les famílies, els nens, de sentir-te estimada, eso no tiene precio.
1: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha parlat de la diversitat, tant de la que es veu al barri com de

0: molt emotiu i molt contents perquè portem 52 anys doncs, de festa de Sant Joan al barri. Com deia l'alcalde, doncs, és una festa molt arrelada dins del barri des de fa doncs, això, 52 anys que uns veïns van començar amb aquesta bogeria i que des de fa uns anys la comissió de festes doncs, ha agafat aquest relleu i, bueno, i tiren endavant les festes de Sant Joan en un altre format, però sempre amb ganes de que tot el veïnat s'ho passi prou bé.
1: Les pregoneres, de fet, deien això, no? Que tothom té cabuda en aquest barri i parlaven de la diversitat en positiu.
0: Exactament, és un barri molt divers i que hi convivim moltes cultures, moltes persones vingudes de diferents àmbits del país i d'altres llocs, però que tenim una convivència i un espai de comunitat que l'aprofitem i que, a més, per tots nosaltres és un goig el poder-ho compartir.
1: I ara acabar parlar de la diversitat, no?, que hi ha també en el programa. Hi ha propostes per tots els gustos.
0: Hi ha un programa, el programa està fet una mica pensat per tothom perquè puguin venir tants nens com gent més gran com més joves i poder, com deia, plegats, no?, gaudir d'aquesta convivència i comunitat que sempre ha estat a Montornès Nord.
2: La revetlla de Sant Joan se celebrarà demà, 23 de juny, i a Montornès Nord també hi haurà gresca. A partir d'un quart de 10 de la nit, el Ball de Diables i Drac de Montornès farà un recorregut pels carrers del poble. Seran també els encarregats d'encendre la tradicional foguera i hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes ha recordat que es farà un sopar de cabàs a la fresca.
3: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels Diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera i alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs, tothom doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mouen i van compartint, no?, els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
2: Una paella popular el dia de Sant Joan i el trofeu de Sant Joan de ciclisme diumenge tancarà la programació de les festes a Montornès. I ara anem amb una mica de música i per parlar d'una efemèride avui, perquè es porto Gloria Estefan. Per què? Doncs perquè avui fa 33 anys que va publicar el disc Mi Tierra, així que avui l'efemèride musical la porto jo, Sergi?
4: No. Molt bé, així m'agrada, Mireia.
2: Avui et sorprenga tu i a la resta. I clar, a mi Gloria Estefan m'agrada. I aprofita't que té aquesta cançó Montuno, jo ara que estic aprenent les parts de la salsa i així que m'ha fet molta gràcia veure-ho, per gaudir, per posar una mica més de ritme a dilluns i recordar que fa 33 anys que va publicar aquest disc Mi Tierra on trobàvem aquesta cançó Montuno.

0: Continuem amb la informació per ara, informació esportiva, i avui tenim amb nosaltres el Sergi Casanovas. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Fa molta calor al carrer?
1: Què vols, la veritat o no?
0: La veritat, anem sí. A preparar-nos.
1: Sí, fa bastanta calor. Es nota.
0: Has vingut per l'ombra, eh?
1: Sí, la poca ombra que he pogut enganxar.
0: Ja, malauradament, així és. Bueno, doncs, ho parlàvem quan començàvem amb el programa, que tot i ser finals de juny, déu-n'hi-do l'actualitat esportiva que hi ha hagut aquest cap de setmana.
1: Sí, encara tenim bastanta activitat de les entitats esportives del municipi, i si et sembla, doncs comencem a repassar el que hi ha hagut aquest darrer cap de setmana.
0: I tant.
1: I comencem parlant del patinatge artístic, perquè el Club Patí Montornès ha organitzat el seu primer trofeu de grups show.
0: Sí, correcte, aquest cap de setmana.
1: Així és, el pavelló de les Bernedes, que va acollir un total de 13 grups show de nivells 1, 2 i 3, i de clubs de diversos indrets de Catalunya. Vam tenir, per exemple, aquí el Cerdanyola, el Matadepera, diversos clubs, i per descomptat també hi va participar l'equip local, el grup show del Club Patí Montornès, amb la coreografia d'aquest any, Encrypted.
0: Molt bé.
1: I això, doncs, primera edició d'aquest trofeu de grup show.
0: Genial, doncs ha anat molt bé, espero que hi hagi més edicions.
1: Doncs sí, i continuarem amb el patinatge, perquè no és tot això el que hem tingut. També hem tingut a la Maria Rodríguez i l'Helena Iglesias, membres del Club Patí Montornès, que han participat en les finals de la Copa Catalunya a Folgueroles.
0: Sí.
1: Aquesta competició, Copa Catalunya, a la qual s'accedeix, diguem, durant tot l'any, no? Una mica estan entre les millors del rànquing de tota Catalunya, doncs van classificar per aquestes finals, i amb un bon resultat per la Maria Rodríguez, que ha estat cinquena al nivell 2C.
0: Molt bé.
1: I també un bon resultat per l'Helena Iglesias, que ha estat tretzena al nivell 3A, i això, doncs, classificades per aquestes finals de la Copa Catalunya, doncs, entre les millors de tota la temporada.
0: Clar que sí, això ja és a tenir en compte. Enhorabona. Què més, Sergi? Què més ens pots explicar?
1: Doncs continuem ara cap al karate, perquè hem tingut una nova competició de karate aquest cap de setmana, el Campionat d'Espanya de clubs.
0: Que ja deu ser de l'última o de les últimes, no?
1: Perquè... Sí, de fet em sembla que ja tanquen temporada amb això. Aquest Campionat d'Espanya de clubs, que s'ha celebrat a Tarragona, el Club Karate Montornès, i anava amb 6 equips. 3 de kata i 3 de kumite, recordem, són 6 equips, cadascun format per diversos karateques, així que una bona representació. Els resultats al final han estat de cap podi, no hi ha hagut cap medalla. Però el millor resultat pels 6 equips del Club Karate va ser per l'equip cadet júnior masculí de Kumite, que va acabar en 7a posició després de caure a la semifinal de repesca.
0: Bueno, quasi van estar allà a les portes de finals setents. Bé, doncs, un resultat a destacar, i com deies, acaba la temporada i es toca descansar, que sempre tenen competicions.
1: Sí, ja toca una mica de... És que seguir competint a l'estiu també, déu-n'hi-do,
0: sí, ha de ser molt dur.
1: No crec que sigui el millor, i això, doncs, una última competició pel Club Karate.
0: Perfecte, ara merescudes vacances. Continuem repassant l'actualitat.
1: Anem ara cap a l'atletisme, que també ja estem aquí en les últimes setmanes, almenys de la temporada principal, sempre hi ha alguna coseta de l'atletisme a l'estiu. Però acaba ja la temporada principal, ho fa amb les finals del Campionat de Catalunya Sub-18 i Sub-23, que s'han disputat a Girona, i on hem tingut 4 representants del Club Atletisme Montornès. Entre ells, doncs, destaquen els resultats de Pau Rivero i Albert Caparrós, que van fregar el podi, van estar a punt d'emportar-se medalla. En aquest cas, doncs, Pau Rivero va ser quart als 100 metres llisos, categoria Sub-18, i Albert Caparrós també va ser quart al llançament de javelina sub-18, en el seu cas, amb millor marca personal.
0: Bueno, doncs mira.
1: Arribar sempre a la final del Campionat de Catalunya i fer la teva millor marca, encara que no pugis al podi, doncs home, has donat el màxim que podies.
0: Clar que sí, t'has de quedar amb això.
1: I és molt bona notícia. I doncs, seguint una mica amb l'atletisme, el Club Atletisme celebrarà un sopar per tancar la temporada aquest dissabte. Així que reunirà una mica la seva massa social, els seus membres. El sopar, que té un preu de 5 euros, està obert als atletes i a les famílies del club. I a més, els assistents que vulguin podran participar en una competició d'equips mixtos, de bueno, diverses proves, de totes les edats també barrejades.
0: Déu-n'hi-do, no perden l'oportunitat, de fer esport.
1: Bueno, una mica de jocs, una mica de competició. Això, bueno, per qui vulgui, no?
0: No
1: us penseu aquí que us obligaran, però hi haurà, doncs, unes petites competicions.
0: Perfecte, doncs també ja acaba la temporada.

0: Què més ha passat, Sergi, aquest cap de setmana?
1: Doncs continuem ara cap al bàsquet, que també ja estem acabant una mica la temporada. Mm-hmm. En aquest cas continuem amb els Specials A, que segueixen competint, segueixen participant en diverses competicions, i això aquest cap de setmana han estat subcampions del torneig Ciutat de la Seu d'Urgell.
0: Ah, no era bona.
1: I això, l'equip de Specials A, l'equip del Club Bàsquet Vila Montornès, va superar el Màgics Barna en el primer partit a semifinals per 22-21.
0: Ui, ajustat.
1: I es va plantar a la final contra els Lluïsos de Gràcia, amb el qual van perdre per 28-31. Però això, un nou torneig, un nou subcampionat, nova final disputada pels Specials.
0: Genial.
1: I en aquest cas, el Club Bàsquet Vila Montornès també se suma a les celebracions de final de temporada i clausura la seva temporada. Ho farà demà. Mm-hmm. Amb una festa a les Bernedes. Així que demà és revetlla de Sant Joan, doncs...
0: Aprofiten, mira, i ho celebren amb
1: qui no tingui
0: amb
1: pla,
0: els membres
1: del
0: club.
1: Doncs aquí ho tindrà, els membres del Club Bàsquet Vila Montornès, que des de 8:45 del vespre el club, doncs això, estarà venent entrepans de botifarra i beguda per sopar, i després del sopar hi haurà una sessió de DJ ja més cap al vespre nit.
0: Ah, déu-n'hi-do, molt bé.
1: Així que festa completa pel Club Bàsquet Vila de Montornès i per tots els seus membres demà mateix.
0: Perfecte, doncs un altre club que també tanca la temporada.

0: Anem amb més resultats.
1: Doncs continuem ara cap a una mica de motor, perquè tenim el Iago Domínguez encara doncs, competint per tot el món. En aquest cas ha competit el Gran Premi de Portugal, el segon Gran Premi de Portugal d'aquesta temporada, de l'Enduro GP, el Mundial d'Enduro, i ha finalitzat amb una doble quarta posició.
0: Bueno, molt bé.
1: En les dues curses del cap de setmana ha finalitzat en quarta posició, i això fa que la General es mantingui en quarta posició també, amb 139 punts, però ja bastant a prop del segon i del tercer classificat, així que
0: bé.
1: Encara ho pot lluitar. I en el seu cas, en el cas del Iago Domínguez, la temporada no acaba aquí, l'estiu continua tot, perquè tindrem una pròxima cursa seva el 18 i 19 de juliol a França, amb el Gran Premi de França d'aquest Mundial, així que a veure què tal li va.
0: Bueno, doncs esperarem amb ganes. I acabem, Sergi, amb un altre esport.
1: Doncs sí, acabem avui parlant de ciclisme. Tenim dues notícies de ciclisme. Comencem parlant de la Laia Rodríguez, que feia temps que no parlàvem d'ella,
0: sí?
1: I és que ha tornat a la competició.
0: Molt bé.
1: Després d'una aturada d'uns quants mesos, un any, diria inclús. Doncs ha tornat a la competició, ho ha fet el Campionat de Catalunya de BTT Cross Country, és a dir, ciclisme de muntanya. En un campionat que s'ha celebrat a Os de Balaguer, a la Noguera, i ha tornat amb una tercera posició.
0: Molt bé.
1: Així que amb medalla de bronze en el Campionat de Catalunya per la Laia, ho ha aconseguit en la categoria júnior, ha finalitzat a 3 minuts de la campiona, i això, una mica, doncs, un retorn a poc per anar tornant a agafar sensacions.
0: Bueno, esperem que sigui per quedar-se.
1: I acabem amb l'altra notícia de ciclisme, que en aquest cas és una prèvia perquè aquest cap de setmana tenim el Trofeu de Sant Joan del Club Ciclista Montornès. Una cursa que es disputarà aquest diumenge, arrencarà a les 10 del matí des del carrer de Federico García Lorca, a Montornès Nord. I doncs aquest any la novetat és que la cursa és de categoria cadet, té un total de 65 quilòmetres de recorregut amb diverses voltes, a un circuit que muntaran, i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Així que tindrem, suposo, ciclistes també una mica de tota Catalunya.
0: Segur.
1: Que vindran a puntuar també per aquesta copa. I recordar que les inscripcions estan obertes al web de la Federació Catalana de Ciclisme fins dimecres a la nit o fins omplir les 100 places que ofereix el club.
0: Genial.
1: Així que això, aquí, els ciclistes de categoria cadet que encara vulguin apuntar-se encara ho poden fer al web de la Federació Catalana de Ciclisme. I els que no, doncs també podeu anar a veure doncs, què tal va aquesta cursa, el Trofeu de Sant Joan, que serà aquest diumenge.
0: Clar que sí, doncs allà estarem i estarem dilluns també per saber com ha anat, que alguna coseta segur que passa aquest cap de setmana també que
1: te veurem
0: les nostres entitats. Sergi, t'esperarem dilluns. Avui moltes gràcies per haver tornat i portar-nos tota la informació.
1: Doncs fins la setmana vinent.
0: Adéu. I nosaltres ens quedem amb més música. A seguida parlarem de la biblioteca, aquest refugi climàtic que tenim a Montornès. Anem amb Dominic Fike i la seva cançó, que ho està patant molt, Baby Doll.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I ara ens anem a la Biblioteca Rosa Leveroni, on aquest estiu han preparat una programació d'activitats per tots els gustos. Cada dia de la setmana estarà centrat en un àmbit, com la ciència, els contes o els tallers. La bibliotecària Yolanda Martínez ens ho ha explicat a les mañanes de Ràdio Montornès. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
2: Comencem amb el Llegite Premi. Mm-hmm. Nosaltres ja fa anys que participem com a biblioteca, participen els infants, no? Però nosaltres dinamitzem i intentem doncs, que quants més millor, no? d'infants del poble doncs, que participin d'aquesta activitat. Mm-hmm. És una activitat de foment de la lectura i poden participar infants de 8 a 18 anys, des dels 8 fins als 18. Llavors, en què consisteix? Doncs consisteix, primer, a registrar-se a la plataforma.
3: Això és indispensable, eh?
2: Sí, es diu Llegite Premi, la plataforma. A l'hora de registrar-te es demana el número del carnet de la biblioteca i el codi personal de cadascú. Si algú l'ha oblidat o no en té, doncs es pot passar per aquí i nosaltres li generem un enllaç per poder-se crear un codi personal, que és molt ràpid. Uh-huh. Val. Un cop registrats, s'han de registrar a la franja d'edat que els hi correspon. I llavors de què es tracta? Doncs de llegir llibres. Vas llegint llibres sí. Que corresponguin a la franja que t'has apuntat, que hi ha, en total, aquest any participen quasi 1.500 llibres, en total, de totes les franges.
3: Llibres.
2: De llibres, articles de revista, còmics, de tot una mica. Uh-huh. Llavors agafes el llibre que tu tries, vas llegint i vas contestant qüestionaris de comprensió lectora.
3: Ah,
2: llavors vas pujant punts i també pots fer com redaccions que després també donen punts extra. Val? Llavors vas pujant el rànquing dins de la teva categoria i es van aconseguint premis. Mm-hmm. Lots de llibres, punts de llibre, smartwatch, què més? Hi havia també enganxines, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors doncs es tracta d'això. És una manera de llegir durant l'estiu, també aprofitar que hi ha biblioteques que estan tancades durant unes setmanes, llavors pots agafar llibres i portar-te'ls i anar fent des de casa amb aquesta aplicació.
3: Uh-huh. 1.600 llibres i suposo que moltíssimes jovent, molt jovent sí. Que participa en Llegit de Premi, perquè cada estiu és un èxit, no?
2: Sí, exacte. Molta gent que pregunta, molts infants que estan esperant tenir l'edat per poder participar, perquè clar. Veuen els germans grans. La veritat és que estem molt contents de l'acceptació que té. Llavors veus els infants aquí durant l'estiu que es van recomanant, aquest me l'he llegit jo, i diu que és molt xulo, i l'agafa l'altre, i en grups d'amics que venen, quan surten de la piscina, venen aquí a la biblioteca, agafa els seus llibres per portar-se'ls a casa, i la veritat és que es crea un ambient molt maco.
3: Molt bé. Doncs llegir té premi. És ara quan hem de començar a activar les nostres dades, a registrar-nos per després poder gaudir durant tot l'estiu.
2: L'activitat en si comença el 25 de juny.
3: Molt bé, 25 de juny.
2: Sí.
3: Just acaba el col·le i comença l'activitat.
2: Exacte, ara poden anar registrant-se i llavors doncs, ja anar mirant els llibres que formen part del Llegite Premi, també poden anar-se fent un llistat dels llibres que volen llegir, perquè si no els tinguéssim nosaltres...
3: Es podrien sempre, demanar, no?
2: Exacte, tenim l'opció doncs, de demanar a una altra biblioteca.
3: Uh-huh. Mm. Perfecte. I tenim més activitats a la biblioteca aquests dies?
2: Sí. Aquests dies tenim activitats durant pràcticament tot el mes de juliol i també ara última setmana de juny. Les activitats que tenim aquest estiu estan dividides en diferents temàtiques. Uh-huh. Els dilluns tenim contes a 6:45 de la tarda. Tenim contes de professionals, de contes. Tenim la Susana Nebó el dia 29 de juny. El 6 de juliol tenim el Moi Aznar, que ja ha vingut altres anys i que ens encanta, com explicar tots en general, però el Moi Aznar ho fa d'una manera que enganxa molt amb els infants. I llavors tenim també l'activitat 13 de juliol de La tribu canta.
3: Això què és?
2: Això són contes cantats.
3: Ah.
2: Sí. I bé, tot això són dilluns. Els dilluns tenim dilluns de contes. Llavors, els dimarts tenim dimarts de tallers. Val? Tenim el dia 30 tenim el primer taller, que es diu Expedient Panxa Plena, que és el cas del llop ferotge. De què es tracta? Doncs tots sabem que el llop és el dolent número uno de tots els contes infantils. No hi ha un llop que sigui bo, tots són dolents. Llavors, es tracta de que el llop té molts casos oberts i encara ningú no l'ha agafat. Llavors, s'ha de mirar dintre dels llibres on el llop surt de quins delictes se li estan imputant. I llavors, doncs, veure què podem fer. Llavors, tots els infants que vinguin a aquest taller de Expedient Panxa Plena seran investigadors i seran policies que hauran d'omplir les seves fitxes i llegir els llibres de llops, que tenim molts, i a veure què podem fer doncs, per agafar-lo d'una vegada. O a veure si l'agafem, què diu ell, quina és la seva versió. I d'això es tracta l'Expedient Panxa Plena.
3: Molt interessant. I divertit a la vegada, no?
2: Sí. És per infants de 6 a 12 anys.
3: Molt bé.
2: Bueno, millor si venen amb les famílies, perquè així l'estona que passaran investigant dins dels contes, doncs fer una lectura compartida és molt xulo, i llavors també és el que pretenem. Llavors tenim un altre taller que es diu Animals Fantàstics del Parc, que és un taller de manualitats, que és per públic familiar amb l'empresa Montnatur, que ho faran. I llavors, per acabar, el 14 de juliol...
3: 14?
2: Sí, farem l'exposició ideal, que és per infants a partir de 4 anys. En aquest taller descobrirem l'autor Hervé Tullet, que és un autor que destaca per els seus llibres plens de colors i de formes i de punts i de ratlles, etc. I farem un taller doncs, creatiu i muntarem aquí la nostra exposició. Serà el nostre museu, la biblioteca, i pintarem, gaudirem, pintarem al ritme de la música, al ritme de sons, i llavors anirem penjant totes les nostres obres aquí a la sala infantil de la biblioteca.
3: Doncs moltes activitats que tenim ja per gaudir durant l'estiu, i no sé si ens queden més.
2: Queden unes quantes, però bueno, mira, els dimecres tenim dos tallers de biomedicina forense a partir de 13 anys, que ens explicaran doncs, els intríngulis aquests d'investigar. I després també tenim un altre taller de desencriptem missatges secrets, i també a partir de 10 anys. Aquests tallers són per infants més grans. Tota aquesta informació la trobeu a la pàgina Entràpolis. Aquests encara potser no hi són, però en breu estaran, perquè totes les activitats s'hauran de...
3: Ens haurem d'apuntar, no?
2: Sí, exacte, exacte, per l'aforament.
3: Hem de reservar plaça.
2: Sí, sí, sí.
3: Totes
2: sí.
3: Són gratuïtes.
2: Exacte, totes les activitats que fem a la biblioteca són gratuïtes, sí, sí.
3: Molt bé. Doncs tenim per endavant molta activitat, molta proposta de lectura i sobretot el refugi climàtic, que és la nostra biblioteca municipal, que tanca, em sembla que són 3 setmanes
2: a
3: l'agost.
2: Sí, les 3 últimes setmanes d'agost.
3: Molt bé, però la resta està obert i a disposició de qualsevol persona que vulgui.
2: Exacte.
3: Doncs Yolanda, moltes gràcies com sempre per parlar amb nosaltres i salutacions als companys de la biblioteca.
2: Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Adéu.
0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I ara, abans d'acabar el programa, anem a repassar novetats musicals. N'he portat 5, però crec que no ens hi cabran. Però bueno, si no, fem un top 3, no, Sergi? Què et sembla, la novetat?
4: Vinga, va,
1: així,
4: a
1: que
4: acaben
1: de sortir. Doncs mira, a mi la primera que m'ha cridat molt l'atenció és la nova cançó del Nil Moliner, perquè fa 2 o 3 setmanes es va presentar el seu disc, que era Nexo, i tenia 10 cançons, si no m'equivoco. Doncs ara s'acaba de treure Nexo 11, una altra cançó que està lligada a aquest disc, que es diu Salta i sona així.

Molt de festa d'estiu, aquesta nova cançó de Nil Moliner. Estem avui repassant algunes de les novetats musicals. Anem a una altra. Hem anat també, us porto novetats també en espanyol. I aquesta que m'agrada l'atenció de Taburete. Per què? Doncs perquè no el sabia jo amb aquest so així com tan de rumba, tan flamenquet. I per això us la porto avui, que crec que també es pot acompanyar bé a les revetlles de Sant Joan. Es diu Carta Blanca.

0: Què us sembla més parlar de fogata i així? Jo ho veig molt per Revetlla de Sant Joan, eh? No sé què en penseu. Bé, i en aquest objectiu de presentar-vos novetats musicals, he vist un nom que també m'ha cridat l'atenció i era el de Ina.
1: És un clàssic d'estiu també, no,
0: sí,
1: Ina?
0: Sí, sí. Aquesta, a més, es diu Morenito, així que ja ens avança que la cosa, bueno, doncs està pensada precisament per l'estiu. Jo recordo fa molts anys que m'he tret algunes cançons en anglès, ara veiem que l'he tornat a donar per l'espanyol. Bé, no sé si com sigui la tenim aquí, de nou, és això que apareix de tant en tant, eh? I ha aparegut aquesta setmana amb una novetat musical. És la darrera que us portem avui, les altres me les guardo per la setmana. Anem a escoltar Morenito.

0: Un castellà força decent, no?
1: Sí, sí, sí. És que jo crec que ella té arrels. O no sé si és romana o... No sé, però que tenia... Sí. Sabia espanyol, sí, sí, super, super.
0: Alguna cançó així en Spanglish, com tu dius, en el passat em sona.
1: Ah, que sí? Sí, sí, sí, alguna havia tret, alguna havia tret. Va, em deia el Sergi per el pinganillo. Va, escoltem alguna més. Bueno, vinga, va. Anem a alguna en anglès, que també n'hi ha de novetats. En aquesta ocasió de Tyla, que està super a tope aquesta artista, no para treure cançons, discos. Ha aprofitat que ara mateix tothom l'està escoltant per donar-ho tot. Doncs bé, té nova cançó i es diu Is It Love.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs ja toca acomiadar-nos per al dia d'avui, el primer programa d'estiu de la Intersecció del 2026, dia 22 de juny, i ho fem avançant-vos una mica del que parlarem demà. Demà entrarem més en detall en la posada en marxa dels contenidors tancats, aquest nou sistema que tindrem a Montornès per la gestió de residus. També convidarem a un dels monitors de l'Esplai Panda perquè tenim les colònies a punt. Són a l'agost, però ara aquesta setmana us podeu apuntar els nens i nenes des de I5 fins als joves de quart d'ESO, i demà volem més detalls, saber què tenen preparat des de l'Esplai per a aquestes colònies que començaran el dia 2 d'agost. I a més també tindrem altres consells per a passar una bona revetlla amb els nostres peluts a casa, amb els nostres gossos, amb els nostres gats, que ja han començat molt, almenys a Montornès Nord, són les festes, ja se sap, amb la pirotècnia, i segur que hi ha molta gent preguntant-se què podem fer. Ja vam parlar el divendres sobre el tema, en teniu a la ràdio La Carta, a la secció de la Marina Tornero, però demà tindrem també la visió del veterinari, clínica veterinària de petits i peluts. Res més, si us ha agradat el programa d'avui, recordeu que a les 10 el podeu tornar a escoltar, amb més festes de Sant Joan, l'aniversari de la Llar d'Infants Pública al Lladoner, l'actualitat esportiva i també de la biblioteca amb les activitats de juliol. Nosaltres marxem, que passeu una molt bona tarda de dilluns, refugieu-vos i beveu molta aigua i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Refrigeris pels petits. El retorn a l'escola marca el final de l'estiu i de les vacances i l'inici de la recuperació dels hàbits saludables perduts durant aquest període, de les rutines, dels horaris i de les activitats extraescolars. El canvi estacional i el cansament que provoca aquesta transició dificulten l'objectiu de mantenir una dieta saludable, sobretot en moments clau del dia, com els esmorzars, a l'hora de picar o els berenars. Per això, cal tenir idees, recursos i fins i tot certa previsió per evitar caure en opcions processades riques en sucres i greixos refinats. Es solen planificar força bé els dinars i sopars dels petits de casa per assegurar una dieta saludable, però sovint, per manca de temps, una s'oblida de la resta d'àpats, ja sigui asseguts a taula o no, de mateixa importància. Per tant, cal parar atenció als esmorzars, als snacks i als berenars, on és força freqüent escollir opcions poc recomanables com sucs, dolços, galetes, brioixeria o lactis ensucrats, en comptes de combinacions interessants de fruita, cereals complets i lactis naturals. Tant si és per mala organització com si és per evitar conflictes, acabar passant a comprar una pasta pel forn o alguna beguda ensucrada per una botiga no és la solució, si no és un fet ocasional. Cal anar amb compte amb les begudes, doncs tenen menys poder saciant, es digereixen més ràpidament i es pot ingerir més quantitat. Els famosos sucs de fruita, tot i ser pràctics, còmodes i de gran adherència pels petits, pel seu alt contingut amb sucre no són una opció interessant, ni tan sols les versions sense sucre afegit. A la mateixa línia es trobarien els batuts lactis o iogurts bebibles de sabors com xocolata o maduixa. Per beure, el més recomanable és la llet sencera o sense lactosa o beguda vegetal sense sucres afegits, i també batuts casolans amb fruita i fruits secs. Pel que fa al menjar, fer entrepans amb un pa de qualitat a poder ser integral i de massa mare, i evitar els de motlle perquè els afegeixen sucres i olis vegetals refinats. Pots farcir-los de formatge fresc, salmó, tonyina, hummus, patés vegetals o fins i tot truites, evitant els embotits. Si finalment esculls algun embotit, que tingui un alt percentatge de carn, un 90% si és possible, i de carns magres com pernil cuit o gall dindi. Una altra opció d'esnac serà el iogurt, la llet o la beguda vegetal amb cereals integrals o flocs de civada, fruits secs i fruita. El sucre no aporta nutrients, només calories, genera addicció i provoca inflamació de baix grau, diabetis, resistència a la insulina, entre d'altres. Per aquest motiu, assegura que els esmorzars, els piscolabis i els berenars dels petits de casa també tinguin un perfil nutricional saludable, com els dinars i els sopars.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les coses
2: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Si tenéis alguna sugerencia, nos la podéis enviar a través del contactar en la página web radio.montornès.cat. Buscar esa mirada renovada sobre esta necesidad tan humana que es creer. Y nunca, nunca, nunca dejéis de creer en el viaje a ninguna parte. Toda una aventura. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Cada residu compta.
4: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
5: Sí.
4: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
5: Les dades diuen que no.
4: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
5: Molt bé.
4: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva, amb una bosseta compostable, i la tiro al contenidor marró.
5: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
4: És una planta només per la fracció orgànica?
5: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
4: sí.
5: Doncs la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
4: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
5: Està clar, està clar.
4: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
5: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
4: les
5: plàstic,
4: bosses,
5: les
4: no?
5: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
4: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
5: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
4: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
5: amb l'orgànica. Més que... És una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
4: de la peça de fruita.
5: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra,
4: exacte,
5: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
4: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure... hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó per l'orgànica, perquè la trec cada dia, I després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
5: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que podem, que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim a algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, diguéssim, es podria, i generant CO2.
4: Per tant, consell d'avui, vinga,
5: a separar l'orgànica. L'orgànica al marró.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Vantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

meet me, run away for fear.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fright me, if they could, if...

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja a l'alba i ja restitueix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of doubt he is transported. If he cometh, then the play is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But no. He is simply the best wit of any antiquary.
3: Yay, and the best person too. Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: we shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, concretament aquesta edició de dilluns 22 de juny de 2026. Doncs ja estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxán, disposats a compartir amb tots vosaltres aquestes dues horetes que ens portaran cap al migdia. Avui encetem la setmana, com bé sabeu, i venim del cap de setmana. Sembla ser que va ser ahir quan vam dir bye-bye, cap de setmana, i ja és avui dilluns. Com sempre diem, la sensació de que el temps passa molt ràpid doncs és una realitat. I així va la vida. Ja tornem a estar aquí, segurament que vosaltres també, al vostre lloc de treball, amb il·lusió, amb ganes, perquè així ens hem d'enfrontar a un nou dia, cada dia. I avui, doncs, amb la que ha caigut aquest cap de setmana, primera onada de calor i també deixem enrere la primavera per donar ahir a l'ola a l'estiu. Ahir canviàvem d'estació, avui és el primer dia laborable que ens trobem ja a l'estiu i aquí estem el Miquel Zafra i la Núria Catxán com cada dia. De fet, doncs amb una nit toledana, que dic jo, que m'he aixecat a les 3 del matí, he obert finestres i quina festa tenia el jovent, quina festa! És impossible descansar i dormir. Ja s'han acabat les classes, ja tenim horaris lliures i la festa està servida a molts indrets del poble i no tan sols a Montornès, sinó a tot arreu. És un tema que s'ha estès a tot arreu i és que si és que poden estar al carrer estupendamente perquè fa molta calor i és veritat, no hi ha manera de dormir. Però clar, quan has d'anar a treballar el dia següent, poca gràcia que et fa doncs, la canalla allà gaudint del seu temps lliure, jiji, jaja. No sé, jo era a les 3 de la matinada que m'he aixecat, he obert la finestra i a les 4 he tingut que tancar la finestra perquè era pitjor el remei que l'enfermetat. Sí. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? A les 4 de la matinada t'ha passat això?
1: M'he aixecat a les 3, tenia molta calor, he obert. Normalment dormim amb tot obert, però hem comprovat que si tenim a l'aire tota la tarda posat i a la nit marxes a dormir, com que encara això es manté, doncs pots estar unes quantes hores. Perquè si obres, al final el que entra és calor, és califa, és uau, quina sensació, no? Llavors vam tancar ahir i jo a les 3 de la matinada ja tenia molta calor, estava molt agobiada, m'he despertat i he dit, mira, començo i obro. Obro davant i darrere, a veure si corre una mica l'aire. Doncs a l'obrir darrere, què hi havia? Doncs a l'escape ple, soroll i soroll.
2: A les 3 de la matinada?
1: A les 3 de...
2: Entre les 3 i les 4
1: entre de la matinada. Entre les 3 i les 4. A les 4 m'he tornat a aixecar, a tancar la finestra, perquè no marxaven. Vull dir, a lo grande. Jo, clar, aquesta canalla no sé què ha de fer el dia següent, però ara sí que si els aixequessin els pares, potser s'ho pensarien dos nits de fer tot això. Jo entenc que fa molta calor, ho entenc, i que s'ha de sortir al carrer, perfecte, però també hem de pensar que hi ha molta gent que el dia següent treballa. Llavors, ja fa setmanes que la gent de la Pau Picasso es queixa. Ja fa setmanes que hem d'anar a treballar, que ens aixequem a les 5 del matí, que per favor el soroll... És allò de conviure, és un clàssic a l'estiu. Sembla ser que ens queda molt per aprendre. I no... Ria, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Que deia el refrán. Si yo me lo estoy pasando bien, oye, pues los demás que se fastidien. No sé, jo crec que tu ara ets jove, però demà seràs un currant, com la resta de mortals, aniràs a currar i no t'agradarà que et facin això. És qüestió de sortir, de gaudir al carrer, però amb civisme, que diem, no? És allò que molta gent surt a la plaça a menjar pipes. Perfecto. però porteu-vos una bossa i tireu les càscares dins la bossa. No sé, és fer una mica de comunitat, perquè al final els carrers també són de tothom, no tan sols dels que els embruten, sinó de tothom, i és necessària aquesta convivència. Llavors, sortiu, passeu-lo bé, però mireu de fer el mínim soroll possible, perquè, clar, és que hem de dormir amb les finestres obertes, és impossible. I aquesta nit ha estat una nit toledana.
2: Sí, d'aquestes nits tropicals, doncs el que ens espera de setmana amb aquesta...
1: Va així, no?
2: Sí, sí, perquè tenim sol tota la setmana i no hi ha previsió de canvi, ni que aquestes temperatures baixin molt, o sigui que ens hem d'acostumar ja a patir aquesta pujada de temperatures i, com tu dius, estem ja oficialment dins de,
1: a l'estiu,
2: d'aquest estiu del 2026 i, doncs, bueno, a viure i a passar aquesta temporada que ens espera, que se'ns farà llarga.
1: Sí, la veritat és que aquesta temporada es fa llarga, sobretot per això, no? Perquè no pots descansar com vols a la nit i, clar, això dificulta molt després arrencar pel matí i tirar cap endavant amb totes les obligacions que tenim els mortals d'edat, els que tenim una edat. El jovent, al final, mira, estudia i au, ja està, ja ho té tot fet, vull dir, el plat està a taula, però també hi ha qui estudia i treballa, també. Però, clar, hem de pensar en tota aquella gent que s'aixeca a les 5 del matí o a les 7, és igual, que ha de descansar per suportar el dia. De fet, si pensem una mica en els nostres pares, segurament que arribarem a la mateixa conclusió, no? Però, clar, jo crec que no pensem que estem a la societat del jo i no ens baixem del carro, i així anem per la vida. No sé, jo he flipat bastant aquesta nit, perquè mira, que estiguis de 10 a 2 o a 1, vale, però les 3 de la matinada, i eren les 4 i encara estaven pegant grits.
2: Fan activitats amb el skate i
1: no,
2: tot això, no?
1: No.
2: Parlant.
1: No, parlant, cridant, i doncs amb un to molt elevat de veu. Clar, tu pensa que hi ha 5 metres. Vull dir, hi ha molta gent que s'està acostumant a dormir amb l'aire condicionat, amb el que això comporta, però és que al final o ho fas d'una manera o ho fas d'una altra, però a la que portes 3-4 nits sense dormir, doncs has de buscar algun sistema, perquè és inviable. I clar, amb la finestra tancada i sense aire, és que t'ofegues.
2: No, el tema de la convivència és complicat, sí.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí. S'ha de tenir una mica de cura també i de sentit comú.
1: Sí.
2: A vegades és el menys comú dels sentits, però...
1: Però s'ha de tenir.
2: S'ha de tenir. Clar, o s'hauria de tenir.
1: S'hauria de tenir, sí, sí. I mira que es fan campanyes, de convivència, de recordar a tots els veïns i veïnes que s'han d'utilitzar les places, s'ha de sortir al carrer, però s'ha de fer amb seny, vull dir, si ningú et diu que no surtis, sinó que ho facis pensant en la gent que ha de treballar el dia següent, i ja està. És la convivència, i hem de tenir la millor convivència. Doncs res, ja ha passat la nit, afortunadament, ja veurem què em trobo avui. Ahir era diumenge, a lo millor en 3 setmanes, ja t'ho diré demà. A veure,
2: sí, demà ens explicaràs a veure quina és l'aventura nocturna d'avui dilluns.
1: Sí.
2: De totes maneres, possiblement també amb temperatures de nits tropicals, com la que hem tingut aquest...
1: Sí, sembla que això dura fins a dimecres. Fins,
2: sí,
1: a dimecres.
2: Que tenim aquesta previsió, sí, sí.
1: D'altes temperatures i d'estiu i incombustible, perquè amb aquesta calor... Doncs res, anirem veient mica en mica. I també sabeu que els professors, i després ja donarem més detalls, però sabeu que els professors han acabat ja les classes, tot i que encara molts encara hi són a l'escola fent darreres tasques, però hi ha més de 1.300 col·legis a tota Catalunya que informen als pares que el curs vinent, el curs que ve, els nens no faran ni excursions ni convivències. Ho tenen clar els professors. hi ha coses a les que no estan obligats i com que no se'ls escolta, doncs ells han de prendre decisions. Si ja han fet un munt de dies de vaga amb el que això suposa per casa seva, doncs ara la següent part vindrà ja que afectarà directament a la canalla. I clar, això toca la fibra. Potser hem de recolzar més els professors. Pares, mares, potser ens hem d'aturar i buscar la manera de recolzar aquests 1.300 col·legis que sembla ser que de cara al curs vinent ho tenen clar. De res, aquí estem. És dilluns, avui tenim un dia bo, però no tenim un cel radiant ni un sol espectacular. Està una mica... va, ni sí ni no, però calor. Calor en tenim per a donar i per regalar. Re, Miquel, ha arribat a l'estiu i nosaltres també ho sabem bé.
2: I tant que sí, ho notem. Estem vivint aquesta situació i a les mañanes també, doncs, aprofitem per descobrir coses com aquesta.
3: Dóna'm estiu.
1: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
1: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
1: Doncs aquí t'esperem, tots els dies que vindran, que encara són molts. Estem al juny i encara ens queda tot el juliol per endavant. Vull dir que, Miquel, feina no ens falta, oi?
2: No, i tant que no. I a més, el mes de juliol sempre ho hem dit que és un mes... encara no estem, però entrarem. Encara ens queden un parell de setmanes per... entrar aquest mes de juliol, però el mes de juliol a la ràdio...
1: és fort, és intens.
2: Sí, es fa intens.
1: Molt
2: sí,
1: intens. Sí. Miquel, què tal el cap de setmana, que no t'he preguntat?
2: Doncs molt bé, el cap de setmana molt bé. També intentant-me protegir d'aquestes temperatures, amb aquestes nits que també costa molt dormir, i necessitaria un altre cap de setmana, Núria, per recuperar-me del cap de setmana.
1: Això perquè... vol dir que has fet moltes coses.
2: No, bueno, he fet lo típic de coses a casa i a nivell familiar, però ha passat tan ràpid que es fa curt. Necessites un cap de setmana del cap de setmana. A veure si així compensa una mica.
1: A veure, aquesta setmana tenim un dia de descans.
2: Això sí. Sí.
1: Demà treballem, però dimecres...
2: que ja veurem també com passarem la nit de dimarts.
1: Ah, clar.
2: Serà una nit especial, que ja les nits de la
1: Sant
2: Joan. Sí. Sempre són nits intenses, també.
1: Però mira, havíem parlat tu i jo de que aquest any els petards havien vingut una mica més ajustats de temps. I ja aquest cap de setmana sí que he pogut escoltar petards a casa indiscriminadament, al matí, a la tarda, a la nit... però no com altres anys que
2: no, començaven setmanes abans, sí,
1: sí,
2: és veritat.
1: Setmanes abans. Sembla ser que al final t'han de demanar prudència, convivència, protecció cap als animals, cap a les persones sensibles. No sé si és això que comencem a tenir consciència, pot ser, o és que no anem bé de butxaca, que això també podria ser.
2: Oh, també són cars, sí.
1: Clar, són molt cars els petards. Sí. Vull dir, no és barat o això, no surt regalat. I potser doncs, hem fet cas una mica a tot allò, no?
2: Pot ser una mescla de
1: tot,
2: de
1: no, Miquel?
2: Coses. Sí, podria ser, sí, sí. Però sí que és veritat que aquest cap de setmana jo també he escoltat ja començar doncs, aquest soroll de petards, però sí que altres anys havíem viscut ja amb setmanes, inclús dos o tres setmanes abans
1: de la
2: setmana de Sant Joan, ja estàvem escoltant doncs, molts petards, no? I aquest any doncs, sembla ser que és una mica més moderat.
1: S'agraeix, s'agraeix. Ara s'entén ja que a partir del cap de setmana doncs, comencin a escoltar i a tirar petards, perquè al final és la revetlla de Sant Joan, és un clàssic entre els clàssics, potser no tant aquí com a València, però són festes, a València també es fan les folgueres, vull dir, són festes molt marcades al calendari, és a l'inici de l'estiu, i tot això doncs, convida a sortir i a gaudir. Anirem mica en mica veient com va tot. Mira, Miquel, si et sembla, anem a l'actualitat local. Són les 10:22 i ja sabeu que la posada en marxa definitiva dels nous contenidors intel·ligents està ja a tocar dia 29 de juny, just després de Sant Joan. El dilluns 29 començaran a funcionar amb les targes que ja haurem de tenir a casa o amb les apps descarregades al mòbil.
2: Tu ja després, tens la teva targeta?
1: Sí, la tinc allà darrere la porta per sortir a tirar les besures i tenir-la en un lloc localitzada, perquè jo sóc d'aquelles que quan em van donar la targeta, si la guardo, ja no apareix més la targeta, perquè guardo les coses i el meu cap després he de fer allò del San Cucufato, perquè no sé mai on deixo les coses. Sóc un despiste total i absolut. I a casa ja em coneixen, eh? Llavors vaig venir d'agafar el material que ens van donar a la recollida de targes i vaig dir, la meva targeta la vaig a ficar darrere la porta, allà tinc un clauer amb totes les claus, moltes decoratives, i el vaig ficar amb el seu cordell allà, i allí la tengo, que cada vez que passo la veo i dic, mira, està localitzada, perquè si no, Miquel, un problema.
2: Localitzada. Important això i també important també la setmana,
1: les
2: no?
1: Els dies.
2: Els dies que pertoca sí. Cada cosa, no? Que has sí. De portar, perquè això està assignat amb uns dies concrets.
1: Hi ha alguns que estan oberts.
2: Molt important.
1: Sí, hi ha alguns que estan oberts sempre, però d'altres que no. I sobretot quan ens van donar el material ja ens van donar doncs, el llistat de tot això. Jo també això ho tinc allà enganxat a la nevera,
2: sí,
1: amb imants.
2: Sí, molt important.
1: Sí, és important perquè
2: després t'oblides. Això sí que ja no recordes quin dia és
1: clar.
2: Per una cosa, quin dia és per una altra.
1: Clar, i si surts a tirar una cosa que no toca, després te l'has d'emportar cap a casa. Si és, es tracta de civisme. Aquí tornem a lo mateix d'abans. Civisme. Ho hem de tenir clar, es tracta de que convivim. Potser la mesura no ens agrada molt, però al final, quan hi ha canvis, costen molt els canvis. O pensem que costen molt, perquè després ho fas 3 dies i ja està. I ja està. És més, el que ens queixem que el que és. Llavors, jo recomano que ens queixem menys i que actuem més. Va, fem-ho i després ja agafarem l'hàbit i ja estarà. Al final no ens queda una altra, vull dir, són qüestions que ja estan, decisions que estan preses i nosaltres no podem fer res. Bé, com deia, la posada en marxa definitiva dels nous contenidors intel·ligents ja està. Després d'un període inicial d'adaptació, aquest període ja l'hem superat durant el mes de juny, ara els nous contenidors que fins ara estan oberts aniran amb targeta i amb app i començaran a funcionar d'aquesta manera el 29 de juny. En els propers dies la ciutadania rebrà una nota circular informativa a casa amb tota la informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A partir del dilluns 29 de juny, estem a una setmana, posarà en marxa de forma definitiva el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Durant les darreres setmanes s'han instal·lat aquests nous contenidors, ja estan, i doncs estan oberts. Ara prenem el botó, llegim el missatge que diu de seguida s'obrirà la porta i quan surt aquest missatge ja podeu llençar la bossa de basura. No s'obre sola, l'has d'empenyar, però has de llegir el que posa el lector. I ja està, aquesta fase de prova acaba el dia 29 de juny i des d'aquesta data, des d'aquella data, el 29, doncs ja haurem d'utilitzar la targeta física o l'aplicació mòbil Recicla UBO per poder dipositar les nostres deixalles de les fraccions d'orgànica en vasos i rebuig. Bé, per altre costat, els jocs d'aigua a la plaça Pau Picasso són un clàssic i ja estan en funcionament. Des de divendres, que es van posar en marxa aquests jocs que hi ha a la zona boscosa de la plaça Pau Picasso, estaran operatius durant tot l'estiu. S'han obert amb motiu de l'arribada de l'estiu i podreu utilitzar des de les 10 del matí a les 9 de la nit, coincidint amb l'arribada de les altes temperatures d'aquest cap de setmana. I ja sabeu que són molt atractives per la canalla petita i la veritat és que s'ho passa molt bé allà. Jo recordo la meva filla petita que quan els van instal·lar no volia sortir d'allà. Totes les tardes havíem d'anar als jocs d'aigua perquè s'ho passaven superbé, clar, refrescadets, a la plaça, amb aquesta ombra que donen els arbres. S'està molt bé. L'espai està ubicat al petit bosc que hi ha a la plaça. Estarà operatiu tot l'estiu. L'horari, ja hem dit, de 10 a 9. I simplement per utilitzar aquest sistema d'aigua heu de prémer el botó. És tocar un botó i surt a l'aigua. I ja sabeu que estem amb aquesta alerta del Procicat que va començar divendres, dissabte, diumenge, dilluns i fins demà dimarts. És important perquè entre diumenge, que va ser ahir, i dimarts es poden superar 40 graus a les comarques de Ponent i es preveu nits tropicals i tòrrides. Lo que dic jo, noches toledanas, doncs això. Es demana extremar les precaucions, beure aigua regularment, evitar sortir a les hores de màxim calor i ventilar la llar al matí i a la nit obrir quan passa la calor. Entre d'altres indicacions, si hi ha qualsevol emergència greu, trucar al 112. El tret de sortida de la programació Estiu Jove amb el Neon Party Lab estan ja a tocar. El Centre Juvenil Espugnic serà l'escenari d'una festa que inclou, doncs, inclou un taller de customització de roba i bosses, una altra de maquillatge i és una proposta que està adreçada a joves de secundària i l'entrada és gratuïta. L'activitat del programa Estiu Jove comença avui, dilluns 22 de juny, amb la pintura Neo com a protagonista. Entre les 6 i les 9, al Centre Juvenil Espugnic, se celebrarà la primera edició del Neo Party Lab, una proposta sorgida de l'Assemblea dels Pressupostos Cosmos 2026 del Departament de Joventut pel jovent de 12 a 17 anys. A l'esdeveniment s'oferirà un taller de customització de roba Totem Banks, aquesta bossa que s'ha posat de moda, amb la possibilitat de portar-hi samarretes, llençols de casa o bé d'agafar una dels Totem Bags disponibles a la sessió, fins a esgotar existències. El públic també podrà participar en un taller de maquillatge de neon. Són activitats molt xules que comencen, com hem dit, a les 6 de la tarda i fins a les 9 de la nit allà podreu estar.

0: Abril, recordem, de l'any passat, compta amb una imatge renovada. S'han fet obres, s'ha renovat i també hi ha noves prestacions com el Centre de Valorització de Residus Voluminosos, un punt de tractament de l'amiant i un espai d'intercanvi de productes de segona mà. Representants de l'Ajuntament, del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'Agència de Residus de Catalunya es van donar cita a la deixalleria de Montornès per presentar les obres de reforma realitzades en l'equipament. La trobada va comptar amb intervencions de l'alcalde José Montero, del president del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Pere Rodríguez, i del director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Albert Planell. Després, nosaltres escoltarem com va ser aquesta reinauguració després de les obres que s'han fet, però serà al llarg del matí. Tornem a l'Escola de Música perquè tenim una nova setmana d'audicions d'instrument de l'Escola Municipal de Música. Avui, dilluns, a les 5:30, diversos espais com l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre tanca el curs 2025-2026 amb un programa d'audicions d'instrument. Durant el juny, el Teatre Margarida Xirgo i les instal·lacions de l'escola han acollit audicions de fi de curs enguany. L'alumnat d'instrument i cant mostrarà alguna de les peces que han treballat durant l'octubre. El darrer dia de concerts és avui, 22 de juny. L'horari és a les 5:30, piano, a l'aula polivalent. A les 6:15, piano, a l'aula polivalent de l'escola. I a les 7 de la tarda, piano, també a l'aula polivalent de l'escola. Si voleu escoltar aquests concerts, a les 19:45, també una nova sessió de piano. Podeu anar com a públic i presenciar aquestes audicions. I ja simplement un apunt, i és que demà dimarts, Revetlla de Sant Joan 2026, serà a la plaça del Poble i al pati de l'Escola Marinada, i és que Montornès del Vallès celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb cultura popular, àpats en comunitat i música. Doncs tot això serà demà al pati de l'Escola Marinada i a la plaça Pau Picasso. Recordem que algunes de les activitats ja s'han fet també durant el cap de setmana, però encara ens queda l'encesa de la folguera, el sopar de cabàs, el repartiment de coca i cava i gaudir de la festa, com sempre. Ja sabeu que organitza la Comissió de Festes de Montornès Nord i el Departament Municipal de Cultura i Festes. Anem a recordar que avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Cada 22 de juny se celebra el Dia Internacional dels Boscos Tropicals, una efemèride proclamada l'any 1999. Es tracta, ja sabeu, de fer conservació d'aquests boscos tropicals. També és el Dia del Futbolista Argentí. Cada 22 de juny se celebra aquest dia, un homenatge al segon gol històric de Diego Armando Maradona davant els anglesos durant el Mundial de Mèxic de l'any 86, celebrat a l'Estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Ahir també va ser tarda de Mundial. Futbol, Espanya ahir sí que es va lluir, no s'hi fa 4 o 5 gols, vull dir que tots contents. El futbol quita penes, eh? Si no les camufla.
1: Vas veure el partit, Núria, tu?
0: No vaig veure, no. Vaig dir, mira que bé, aprofito per fer coses. No, vaig estar planxant, poca broma, eh? Que ara la planxa tampoc és que agradi molt.
1: No, la veritat
0: molt.
1: És que no, amb aquestes temperatures estar planxant ha de ser tot un...
0: un repte.
1: Un treball allò intens, sí.
0: I jo no planxo molt, perquè rento i de seguida estenc la roba i la recullo i la doblego, intento planxar quan menys millor. Però com que això ja estava guardat de l'any de l'estiu passat, doncs s'ha arrugat massa i tot i rentar-ho no ha quedat massa bé i he tingut que agafar planxa, però Sí que és veritat que ahir va ser dia de Mundial i tothom estava pendent del futbol, Miquel?
1: Vull dir, normal.
0: No escoltes un soroll al carrer. Tothom
1: no,
0: està...
1: a més es nota, jo tornava cap a casa i deia,

0: quin poc trànsit, què passa? I quan vaig arribar vaig veure clar, que estaven jugant al partit, clar, dic, normal, està tothom veient
1: tothom veient el futbol. Sí, sí. És brutal, sí, sí. Mira, que la llàstima que no facin els partits de futbol entre les 12 i les 3 de la matinada. Aniria perfecto, en fi. Doncs res, també és el dia internacional del Volkswagen. De, recordeu el escarabajo Volkswagen? Doncs avui se celebra el dia internacional. El dia mundial, cuidado, de les dones sense roba interior. Això no ho havia escoltat a la vida. I la setmana mundial de l'al·lèrgia. Avui és Sant Paulino. Paulino, felicitats, que tinguis un bon dia. I atenció, perquè anem ja a felicitar a totes les persones que estiguin d'aniversari. Jorge González, felicitats, Jorge. També Marcela Escribano, felicitats a la Marcela. Conchi López, Ledesma, Conchi, felicidades. Jorge Sebas, hoy, felicidades. I Jordi Gomera, felicitats. Doncs no ens oblidem de l'Anna Santos i a tothom que estigui celebrant el seu aniversari, doncs per molts anys, moltes felicitats, que acabeu de passar un dia meravellós i que gaudiu molt del vostre dia. Nosaltres comencem, sabeu que ha començat a l'estiu, i què tal si ens anem cap a la Playa de l'Inglés? Ja quisiéramos, ¿verdad, Miguel?
0: Home, no estaria malament.
1: No estaria gens malament.
0: Qualsevol platja estaria
1: molt bé. Doncs Quevedo, Mickey Towers i la Playa de l'Inglés.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui parlarem de la nova deixalleria de Montornès. Escoltarem les recetes que ens porta la Bet Quadrades, crema d'espàrregos blancos con esculpinyes, i també pesto con hojaldre. La Bet Quadrades ens ha fet avui un menú gustosíssim per degustar a l'estiu. No us ho perdeu. I anirem també amb la proposta que ens porta el Miquel. El Miquel avui parla amb el duet Ballaveu, concretament amb la Patri García, sobre la nova proposta musical. No us perdeu aquesta entrevista. I anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui s'esperen màximes que podran arribar als 40 graus a zones de l'interior i al litoral es superaran els 34 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 40 graus a Manresa i a Rubí, 39 a Igualada, Sabadell i a Vic, 34 graus a Barcelona, 31 a Vilanova i la Geltrú i 30 graus a Mataró. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies. Fins demà, Noelia. Per això tenim el cel que no està blau-blau. Hi ha com un polvorí. És aquest pols en suspensió. Doncs recordem que avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pardos, al carrer Palau d'Ametlla, 17, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 i el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, que és el 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Comercial Solà.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solà.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solà.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
4: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer.
6: Quan anem de festa o al tall.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs Talladala i Rap 3 per un robatori de coure que obliga a ampliar el servei de busos a tota la línia. També està tallada per un incendi la R14 entre Reus i Vinaixa i funcionen autobusos en aquest tram. La circulació de la R3 de Rodalies ha estat interrompuda per una incidència que afecta el sistema de senyalització entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. L'afectació causada per un robatori de coure ha començat avui dilluns a primera hora i Renfe ha comunicat que s'amplia el servei alternatiu per carretera a tota la línia per donar-hi resposta. També està tallada la R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i una incidència a la infraestructura de l'estació de Montblanc arran d'un robatori de coure. En aquesta línia, Renfe també ofereix servei alternatiu per carretera en el tram afectat. Obert el termini per demanar viatges a l'Imserso, places i preu d'estada a Costa Inferior i Natura. S'ofereixen gairebé 880.000 places amb estades de 4 a 10 dies i amb una forquilla de preus entre els 224 i els 453 euros. Des d'avui, dilluns, 22 de juny, ja es pot optar a les places del programa de turisme de l'Imserso per la temporada 2026-2027. Totes les persones interessades tenen temps fins al 10 de juliol per fer la inscripció al programa de viatges de l'Institut de la Gent Gran i Serveis Socials. És el pas previ per gaudir d'alguna de les 879.000 places per al nou període vacacional que comença a l'octubre. Les noves sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica. La més recomanable, segons l'Institut, és a través de la seu electrònica, tot i que també hi ha la possibilitat de descarregar-se el formulari de la web i fer-lo arribar a través del registre electrònic a les oficines habilitades. I sabeu que hi ha febre pels cromos del Mundial? Doncs Panini diu que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La bogeria dels cromos del Mundial de Futbol ha esgotat l'estoc d'empresa i ja fa setmanes que gairebé no se'n troben ni als quioscos ni a les parades. S'han d'intercanviar. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa a les 24 hores del dia i asseguren que en cap moment n'han deixat de produir, però l'oferta és inferior a la demanda i als llocs de venda els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en cues de compradors anant d'un lloc a l'altre, prestatges buits a les botigues i aglomeracions al mercat de Sant Antoni de Barcelona per fer intercanvi de cromos que falten. Doncs ja sabeu, és la febre dels cromos del Mundial. I aquestes són algunes de les notes destacades en aquest matí de dilluns 22 de juny.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Com dèiem, fa uns dies que s'ha presentat la nova deixalleria de Montornès. Les obres van començar el maig de 2024 i van finalitzar a l'abril de 2025. Els treballs han permès incorporar, entre d'altres, el centre de valorització de residus voluminosos del Servei Comarcal de Deixalleries, un espai que permet reciclar per separar cada part dels voluminosos, com la fusta, el metall i els plàstics. També s'ha fet un cobert per residus com l'oli, aparells elèctrics i electrodomèstics, també matalassos, així com un mòdul de descontaminació d'amiant. També s'ha fet una botiga de segona mà seguint el projecte Renova. Escoltem el president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez.
2: On s'aprofiten tots aquests materials que arriben a la deixalleria o que recullen al carrer i que poden ser reaprofitats, una mica amb la voluntat de que tinguin una segona vida, i a més dona feina a entitats del tercer sector i per tant a persones amb dificultat d'inserció laboral o dificultat d'inserció, i per tant el projecte de Renova té un doble valor: recuperar productes i donar oportunitats de feina. D'altra banda, hi ha tota la part de renovació de les instal·lacions de recollida de residus especials. La deixalleria de Montornès tindrà un espai específic pel tractament, recollida i tractament d'amiant, que justament ahir s'aprovava la nova llei d'amiant i cada cop és una cosa que preocupa més els ciutadans, i per tant Montornès la tindrà, però també en tindrem d'altres a la comarca, perquè també crec que des de la xarxa de deixalleries públiques hem d'oferir aquest servei al ciutadà. També com a deixalleria hi ha dos espais de voluminosos, un destinat a la ciutadania, on poden portar mobles o els voluminosos que tinguin a casa, i també pels propis ajuntaments, no? L'Ajuntament de Montornès o els ajuntaments del voltant poden fer servir aquesta instal·lació per portar els voluminosos que generen com a ajuntament, i aquí seran desballestats i tractats. I finalment una part de sensibilització i formació adreçada sobretot als centres escolars perquè puguin tenir un espai en el que portar els seus alumnes i explicar com funciona el cicle de residus, per explicar que els residus cada cop menys són un residu i cada cop més són un recurs. Són una matèria primera que serveix, és la matèria primera d'una nova indústria, un nou sector econòmic que neix arran de l'economia circular i de l'aprofitament dels residus.
1: El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha afirmat que és una deixalleria pionera a Catalunya i ha parlat de com hem d'evolucionar cap a la reutilització.
3: Aquesta és de les primeres que a Catalunya està agafant aquest nou model. I en aquesta n'hi ha algunes altres que en aquest moment també s'estan transformant, però aquesta, tal com està i amb història, jo crec que és de les més innovadores que en aquest moment tenim a Catalunya. L'objectiu que seria, ara en aquest moment, la part petita és la part de reutilització. El que esperaríem tots és que d'aquí uns anys haguéssim capgirat i la part grossa fos la part de reutilització i la part petita fos la part de residus. Tenim un problema a Europa que no tenim materials. Moltes de les matèries primeres ens venen de fora, llavors el que hem de fer és reaprofitar. Hem de tornar una mica a fer com feien els nostres avis, que és no llençar res, tot el que es pugui aprofitar, aprofitar-ho.
1: A més de les actuacions que escoltàvem, també s'han fet millores a la xarxa de sanejament, de l'abastiment d'aigua, electricitat i enllumenat, així com la protecció contra incendis a la xarxa de presa de terra i en xarxa de telecomunicacions. El president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Pere Rodríguez, ha qualificat d'exemplar la deixalleria i ha valorat com les instal·lacions s'adapten a les necessitats de la ciutadania.
2: El consorci representa la posada en valor d'un nou model de deixalleria més amable, més preparada per rebre la gent i més lligada als nous sistemes de recollida de residus, i per tant doncs, més lligada al que la gent necessita per poder dipositar els seus residus de manera responsable. És una deixalleria, crec que exemplar, ens serviria de model per poder exportar a molts altres municipis, a la xarxa de 25 deixalleries que tenim a la comarca, i per tant jo crec que només, encara que només sigui per veure-la, val la pena venir.
1: L'alcalde José Montero ha remarcat com la deixalleria és un bon complement del canvi de modalitat de contenidors que s'està fent al poble.
4: Ens coincideix aquesta presentació amb l'impuls de la nova modalitat de recollida amb els contenidors tancats, que comencem ja, i això fa que és un bon complement, perquè amb tota l'explicació i la sensibilització hem informat a la ciutadania de que bona part dels materials que han de recollir han de venir aquí, també la deixalleria mòbil. Per tant, és un bon moment, jo crec que anirà bé tot aquest canvi de modalitat, i per tant donem una empenta a la recollida selectiva i a la sensibilització. Estimulem una experiència positiva d'aquesta acció, no?, i l'incorporem als hàbits quotidians, perquè a més aquí també s'aconsegueixen les bonificacions de la taxa i per tant es complementa amb la recollida amb els contenidors. Al final és que a casa hem d'endreçar i després tenir aquest petit esforç, no?, de distribuir els residus.
1: Les obres han suposat una despesa de prop d'1.400.000 euros, dels quals l'Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat 995.000. L'horari d'obertura de la deixalleria és de dimarts a diumenge. Els dimarts obre per la tarda de 4 a 7, mentre que de dimecres a divendres també de dos quarts de deu a dos quarts de dues del migdia trobarem oberta. El dissabte obre de 9 del matí a 3 de la tarda i diumenge de 9 a dos quarts de 3.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes ens endinsarem en un conte d'espionatge tan real que va suposar l'escàndol polític més important de la història dels Estats Units. S'han escrit pàgines i pàgines sobre aquest succés i s'han fet pel·lícules per plasmar un esdeveniment que va provocar la única dimissió d'un president americà fins al dia d'avui. Parlem, doncs, del cas Watergate. La historieta d'avui ens porta a principis dels anys 70 als Estats Units, presidits per un Richard Nixon que havia guanyat sobradament la reelecció del 1972. Un president fort que va aconseguir el novembre d'aquell any la victòria electoral més àmplia de la història del gegant americà. Els republicans havien destrossat els demòcrates a les urnes, però per la història que ens ocupa avui ens hem de situar uns mesos abans de les eleccions. Remuntem-nos, doncs, al 17 de juny del 1972, quan Frank Wills, guarda de seguretat, va denunciar a la policia que algú havia entrat a l'edifici del Watergate, on es trobava el quarter general del Partit Demòcrata. La policia va volar fins al complex i va arrestar 5 homes a dins de l'oficina del Comitè Demòcrata Nacional. Tots 5 detinguts formaven part d'una divisió especial de la CIA, l'Agència Americana d'Intel·ligència, i tenien clars vincles amb el poder. Per exemple, un d'ells, James McCord, era el director de seguretat del Comitè per a la reelecció de Nixon. Recordem que el país es trobava en plena carrera electoral, d'on Richard Nixon s'havia d'enfrontar a la reelecció al novembre. El 15 de setembre, 3 mesos després, tots 5 i 2 homes més van ser imputats per conspiració, robatori i violació de les lleis federals sobre intervenció de les comunicacions. Van ser processats per espiar el principal partit de l'oposició. El cas Watergate era a punt d'esclatar. Al gener del 1973, Nixon ja era president, havent apallissat el seu rival demòcrata a les urnes. Mentrestant, els detinguts van ser jutjats i condemnats. Tots 7 havien treballat directe o indirectament per al Comitè de Reelecció de Nixon i molta gent va començar a sospitar que la conspiració arribava a les esferes més altes del poder. Al març del 73, James McCord, un dels processats, va enviar una carta al jutge expressant que estava sent pressionat políticament perquè es declarés culpable. En la missiva va implicar diversos oficials d'alt rang del govern. La seva carta va convertir l'afer en un escàndol polític sense precedents. Hem de considerar també un altre factor en el joc, que ens dirigeix al Washington Post, un dels diaris més importants dels Estats Units. Dos dels seus periodistes, Bob Woodward i Carl Bernstein, van ser assignats al cas des del principi i gràcies a la seva perícia i esforç constant, jugant-se-la literalment, van aconseguir que l'opinió pública comencés a mirar la Casa Blanca com a última culpable de l'afer Watergate. La seva feina seria reconeguda amb el Premi Pulitzer. Durant la investigació, els periodistes van rebre l'ajuda d'un misteriós personatge, conegut amb el sobrenom de Gola Profunda. 30 anys després, es va saber que la identitat del confident era de William Mark Felt, que aleshores era el número 2 de l'FBI. Ell va ser qui va impulsar els periodistes en la seva guerra per la veritat, que va acabar enderrocant el president Richard Nixon. El cas Watergate va seguir el seu procés judicial i al maig del 73 la Comissió d'Investigació del Senat va començar a estirar el fil. Van concloure que algunes persones molt properes a Richard Nixon havien mentit per tal d'amagar la seva participació a l'escàndol. També es va saber que havien provat d'apartar de la investigació les cintes magnètiques que contenien gravacions de totes les converses que havien tingut lloc al despatx Oval. Richard Nixon va defensar-se enèrgicament de les acusacions contra ell, però la seva determinació perdia força. Al març del 74, el gran jurat va considerar el president copartícip d'una conspiració per obstruir l'acció de la justícia en la investigació. Es va iniciar, doncs, un procés d'impeachment contra Nixon, però no va fer falta. El 8 d'agost del 1974, Richard Nixon va renunciar a la presidència dels Estats Units, convertint-se en el primer president de la història del país en dimitir.
1: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: El seu vicepresident, Gerald Ford, el va substituir l'endemà. La seva primera acció oficial va ser indultar Nixon, evitant així qualsevol procés contra ell. L'indult a Nixon va evitar que pogués anar a la presó, però no el va salvar del linxament. Va perdre la seva llicència d'advocat i va ser incapacitat per exercir a tot el territori americà. Uns anys després, al 77, Richard Nixon va concedir una entrevista en quatre sessions al periodista britànic David Frost, el que tenia per un simple gracioset, amb l'objectiu de netejar la seva imatge davant el món. Però la jugada li va sortir fatal. En un exercici memorable que també ha estat carn de cinema, l'entrevistador va acorralar Richard Nixon i aquest no va tenir més remei que reconèixer públicament la seva traïció als Estats Units i el càrrec que ocupava. I és que el temps acaba posant cadascú al seu lloc i Richard Nixon ha passat a la història com un trampós, com l'únic president que no va tenir més remei que renunciar. I això no vol dir que els que van venir abans o els que han vingut després siguin uns sants, però això ja és una altra historieta.